0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts Estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els F-Boys!

encara no ha arribat. Trobo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

y yo voy a dejarme portar. A puis homes de barri, paris que monten la pari, traficant de versos sense intermediaris, ficant-li amor i alegria a este calvari, pa tu és el estarrat i prima més un santuari.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Tot el que et molesti jo aparto. Fem un pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només l'estatus. He fet el que cal per demanar.

tria el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tu per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

0: Els matins dels caps de setmana picat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant per fer això.
0: FM, app i 3Cat.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.
2: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què et dec? Ells volen beef, bistec. Jo només vull checks.

nostres festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir i dic...

Activa el mode estiu. Escolta i cap.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona...

0: Escolta, Zicat.
1: Si vaig massa a fondo, no sé pilotar. Ah!

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La vostra...

Escoltes ICAT. Les 8 en punt. Tothom amunt. Comença els experts amb Roger Seró. ICAT.

0: Depèn de com et miren aquells ulls que tu i jo ho sabem perfectament. Els ulls que et mirin ens canten el sexeni per començar el programa d'avui. Són les 8:02. Estem aquí en directe a ICAT, els experts d'estiu. Avui dijous 30 de juliol, avui penúltim programa de la temporada experta que va començar aquell ja llunyà 1 de setembre de 2025. Demà us direm adeu i bon agost. Avui encara tenim una estoneta per estar amb vosaltres i despertar-vos. Aquí amb en Sergi Ruiz, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Amb els oients connectadíssims al nostre grup de WhatsApp, ara de seguida llegirem xats i sentirem àudios, però com sempre a aquesta hora, que són ja les 8:03, ens interessem pel temps que avui ens espera. Jofre Genué, com ho tenim? Bon dia.
2: Bon dia, ens veiem avui amb una situació meteorològica que no varia gaire, és a dir, que es mantenen les elevades temperatures i aquest ambient de plena canícula, temperatures de nou, que s'ubicaran entre els 35 a 40 a l'interior, assolint-se aquests 40 especialment cap a la zona del Pla de Lleida. Encara potser pot pujar un grauet més al termòmetre, arriba al màxim d'aquesta nova volupada d'aire càlid que ens, amb algunes intermitències encara ens pot afectar ben bé fins a l'inici de la setmana que ve. Jornada, doncs, de molta calor, de xafor a la costa, amb només alguns núvols baixos molt puntuals a la façana litoral i amb poques nuvolades a tarda en zones de muntanya, cosa que demà podria variar una mica, sobretot de cara al vespre a l'Alt Pirineu.
3: Oh, a tope, a tope!
0: Gràcies, Jofre, Genué, i amb vosaltres, oients, avui parlem del tema eclipsi.

0: Com que el dia 12 d'agost no hi serem, com que demà és l'últim programa i el dia 12 portarem ja dies desconnectats de vosaltres i ja enyorant-vos, doncs avui hem decidit preguntar-vos pel hype de l'imminent eclipsi, expliqueu-nos si el teniu, el hype, o si n'estem fent tots un gran massa. Digueu-nos si no és el normal que dos punts, el Sol i la Lluna, estiguin en línia recta, i expliqueu-nos on el veureu, si teniu plans de desplaçar-vos, de passar uns dies fora, si amb l'excusa de l'eclipsi us han muntat una excursioneta. Què fareu durant els minuts que duri l'eclipsi? Com us protegireu? Fareu visera amb les mans? Teniu una escena de ficció preferida amb eclipsi? Doncs comencem amb comentaris com el de l'Andrés, que és molt ras i curt, diu aquí al xat. Em fa molta mandra, no tinc cap intenció de seguir-lo, potser el veuré per la tele i punt. M'imagino veient aquest oient, l'Andrés, mirant el Telenotícies Migdia, que segurament es veurà, i llestos. A més, recordeu que no us heu de protegir quan el veieu a la tele.
1: És nit, que és el vespre.
0: És el vespre?
1: És a quarts de nou del vespre.
0: Què dius?
1: Crec que sí.
0: Però ara llavors no trigarà molt en fer-se ja de nit de veritat?
1: O sigui? No, no trigarà gaire.
0: Ostres, jo pensava que era com al migdia o així, no?
1: M'enganxes, però si bueno, no m'equivoco, això comença com a començar-se a tapar cap a les 7 o així, crec que el punt àlgid serà a quarts de nou.
0: Val. Bé, a veure, a les 9 encara és de dia, per tant sí que tindrem la sensació de màgia que es fa de nit en ple dia. En George ens diu, alguna cosa farem, però també em fa certa mandra, ja que això vol dir sortir després a treballar, agafar la moto que té 40 anys i tirar cap a les precioses Terres de l'Ebre juntament amb 2 milions de persones més. Digueu-nos també, com diu en Jorge, si us tira enrere aquesta gentrificació puntual de l'eclipsi. L'Emmanuel, ella sí que es refereix a la ficció i ens penja una foto aquí al nostre grup de WhatsApp. Ha agafat el seu còmic del Temple del Sol, un clàssic, i l'ha obert just per la pàgina en què en Tintín els hi fa aquell joc als asteques, els enganya, dient-los que està tapant el sol.
1: Epa!
0: En Tintín preveia aquest eclipsi de sol. Molt tranquil, jo el veia, el Tintín, aquella escena, tenint en compte que l'havien condemnat a mort, ja ell sabia que li sortiria molt bé la jugada.
1: En Tintín era un tio tranquil, no, en general?
0: Sí, no, sense bici, sí, molt tranquil. No deia paraulotes, no es barallava amb rodamons pel carrer. Doncs, molt bé, Manuel, gràcies per citar-nos, per compartir-nos una foto del teu Tintín, a més en versió original, que el tens en francès. Antoni diu, no tinc cap mena de hype, de fet no sé ni l'hora, probablement estigui escoltant Nicat. Mira, gràcies. No, l'hora ja te n'acabes d'assabentar que ens l'ha compartit en Sergi. Tema lingüístic, hi ha molta gent al xat, sempre defensors de la llengua, els oients recorden que es diu eclipsi, no eclipse.
1: Cert.
0: I fins i tot en Lluís diu, hi ha gent que diu eclipsis, amb una T al mig, cancel·lats,
1: no,
0: tots els
1: no
0: que
1: hi
0: ho diguin bé. Bé, anem a sentir els àudios. Sergi, ja t'has adonat a les últimes setmanes que els nostres oients són cadascun d'ells molt entès en la seva matèria.
1: Correcte.
0: Tots ells molt intel·lectuals i molt atractius.
1: Són experts.
0: Sí, molt atractius també. I diuen, mira, t'ha fet per començar a sentir els àudios que hem recollit com cada dia, per acabar de comprovar el que acabo de dir, he trobat una oient, la Sara, que és que ella treballa a l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, val? Ah. Per tant, trobo que hauria de ser la primera que sentim en aquest recull d'àudios.
1: Endavant.
0: Sentim la Sara i la resta.
2: Bon dia, experts! Recomano a tothom descarregar-se l'aplicació Solaris. Hola, estàs Solaris. De la web llunyamiralcel.eclipsicatalunya.cat. Amb aquesta aplicació, si podeu sincronitzar els vostres wearables, els vostres rellotges, wearables, i totes aquestes dades que recullen aniran en una base de dades gegant, anònima, des de la qual les que fem recerca podrem veure com afecta el cos humà quan passa un eclipsi. I això ho hem organitzat, ha estat liderat per la Generalitat, però...
3: Generalitat de Catalunya.
2: Sí. Amb l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i el Vall d'Hebron Institut de Recerca. Ens fa molta il·lusió recollir moltes d'aquestes dades i que entre totes puguem col·lectivitzar la recerca i veure què passa en un moment i en un fenomen tan especial. S'ha de veure en un lloc on tinguis bona visibilitat cap a l'oest i molt important, sobretot...
4: Oients experts, el podcast.
2: Ulleres homologades. No s'hi val mirar-ho amb ulleres per veure pel·lis 3D, ni ulleres Oculus per jugar a la Xbox, ni fer la visera amb les mans. Mireu-vos la vista. Penseu que quan mirem el sol, la nostra pupila es fa petita i això fa que no ens cremi la retina. Però en el cas de l'eclipsi, com que el sol estarà tapat, el nostre cos, la nostra pupila no ho interpretarà i estarà oberta com quan és negra nit. I això és el que pot fer que se'ns cremi la vista. Vale? Poseu-vos les ulleres homologades. I hype per l'eclipsi. Animem-nos, que no ho tornarem a veure mai més.
5: Xupito!
2: Bon dia, experts!
6: Vale.
3: Bon dia, experts. Pues a mi m'agafarà a la Corunya, que m'han convidat al Vinyetes de l'Atlàntico i, a més, m'han convidat a veure l'eclipsi. Em donen les ulleres, em donen tot i estaré envoltat de friquis del còmic i d'algun dels grans professionals i esperant per dius quan s'acabi fer una pulpada meravellosa al costat del mar.
5: El meu hype és que totes les ràdios i teles del món comencin a punxar com bojos la cançó Total Eclipse of the

0: que és un tamarraco que m'encanta i espero que el punxin fins al vòmit, fins que l'odiem de tan repetit. I endavant, endavant amb els eclipsis. Ara i sempre quan em senti així.
1: Prenem consciència de lo insignificants que som a l'univers i aprofitem el temps i deixem-nos dòcils.
2: Afegiu-nos al WhatsApp 638 68 45 65.

0: cremant etapes amb l'energia que ens donen els Doctor Prats. De bon matí, Energia es titula aquesta cançó. Ja hem arribat a les 8 i 13 d'aquest dijous a 30 de juliol i us comuniquem que en Sergi i jo, Sergi, aquí present.
1: Correcte, hola.
0: Ja hem anat a veure ahir mateix la pel·li de Spider-Man, titulada Spider-Man Brand New Day.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey? I'm losing my mind. I am totally out of control.
0: Retrobem-nos amb Telèmac i Atena, o més ben dit, amb Peter Parker i la Mary Jane, és a dir, en Tom Holland i la Zendaya, els actors principals d'aquesta pel·lícula que, com us dic, s'ha avançat a les estrenes de divendres. Ahir dimecres ja va arribar als cinemes Spider-Man Brand New Day i en Sergi i jo ja vam anar el primer dia a les sales. A tu què t'ha semblat?
1: A mi m'ha agradat molt, de fet. A l'acabar vaig anar amb el meu millor amic i li vaig dir, per mi directament és top 3 pel·lícules de Spider-Man.
4: Sí.
1: O sigui, per mi està un esglaonet per sota de les dues primeres de Sam Raimi, però de tota la resta a mi m'ha agradat moltíssim. Aquest Spider-Man, ja Spider-Man ja ho anirem dient, però més madur, que va fent aquest creixement, una pel·lícula potser també un palet més introspectiva que la resta, a mi m'ha agradat molt.
0: Mira, tu li dius més madur, però jo trobo que aquest Spider-Man, el del Tom Holland, ja tenia aquesta composició ponent com molt Spider-Man, més que el Tobey Maguire, que veig que t'agrada,
1: sí.
0: En sentit que més maldestre, li passen, és més drames, li passa més coses, és un, també un tio precari, que té els conflictes de tot superheroi, de com es diu allò, de confabular la vida privada i la professional. La conciliació.
1: Correcte, això mateix.
0: I en aquest cas, més que mai, perquè la pel·li anterior, situem-nos ja oients, és la quarta pel·li ja d'Spider-Man amb Tom Holland, és a dir, que aquest Spider-Man els hi ha
1: mai
0: funcionat.
1: Mai cap actor hi ha fet tantes pel·lícules de Spider-Man.
0: I no sembla que la cosa hagi de parar. I a la pel·li anterior ens quedava amb aquest cliffhanger totalment dramàtic i emocional, que és que la seva xicota, el seu millor amic, s'oblidaven d'ella. Els havia d'esborrar la memòria per un tema d'aquests de la seguretat,
1: no? De protegir-los.
0: De protegir-los, i que veiem com en Tom, en Peter, l'Spider-Man, ja es veu totalment enfonsat en ser només l'Spider-Man, en ser només un vigilante, un venjador emmascarat i fer la seva feina, que és protegir la gent, però no té vida pròpia. De fet, viu quasi en un soterrani. És que és el més precari que he vist mai. I el punt dramàtic mola, perquè aquesta pel·li en té molt. La cosa que més li pesa és la seva no relació amb la persona que estima, en no poder ser amic del seu millor amic, la Mary Jane.
1: I no és la Mary Jane en aquesta saga.
0: Perdona.
1: No, era Michelle Jones, alguna cosa així. Les sigles sí, però no era Mary Jane.
0: Bé, la MJ, el paper que fa la MJ, el paper que fa la Zendaya. D'altra banda, sí, m'ha semblat llarguíssima. És a dir, mola, perquè a mi m'encanta la part dramàtica, emotiva, el que diuen Sergi, més introspectiva, més madura. N'hi ha molta, però per què? Perquè hi ha molta pel·li, eh? Vull dir, també hi arriba un moment que hi havia algun oient aquí que li diu, li falten 20 minuts, ai, li sobren, jo li trec 35 minuts, eh?
1: És que ho hem comentat abans fora amb micròfons, que crec que ens va passar més o menys en el mateix moment, no explicarem en quin moment, però hi ha un moment que la pel·lícula pràcticament podria acabar, mires el rellotge i veus que encara et queden 20-30 minuts més de pel·lícula i dius, uau, a veure què passarà ara mateix.
0: Sembla que estigui a la conclusió, però ja està el clímax només en aquell moment. Apareixen, si us molen, el Punisher, si heu vist la sèrie del
1: Punisher. Divertidíssima la relació entre ells dos.
0: Encaixa superbé. El Hulk apareix, com podria aparèixer qualsevol altre, però vaja, sempre mola veure el senyor, el doctor Banner en aquestes pel·lis. I si us sembla, perquè la trama és, ja us dic, molt de trobar-se ell mateix, molt d'identitat, molt de solucionar els seus problemes personals i també resoldre una trama d'espionatge, de dolents i tal, però si us sembla, mirem al futur, perquè també apareix Jean Grey en aquesta pel·lícula, per situar-vos els que ara us podeu perdre. És dels X-Men, es pot fer servir l'expressió nòvia de, o ja no es pot, ho dic perquè és la nòvia del Cíclope, però bé, diguéssim, la mentalista, la que és l'aprenent del Doctor X, la que és
1: l'aprenent... I una de les fundadores, no?, dels X-Men, pel que he llegit.
0: Com la més seriosa, la més professional, la més perillosa també, com la més poderosa, aquí apareix de jove, com que està començant, i què en podem extreure d'això, que tu, Sergi, ho sabràs millor que jo, és que els X-Men, que érem de Fox, si no m'equivoco, que anaven a la seva bola, igual que Spider-Man era de Sony i anava a la seva bola, estan fent un homecoming general, suposo perquè Disney ho ha comprat tot i ja ho tenen
1: Disney
0: tot.
1: Va comprar Fox fa uns anys ja i ara té els drets.
0: I ens han deixat aquesta perleta, aquesta petita puteta d'un personatge que al principi no saps qui és, però ja us dic que és la X-Men de les més jefazes, i això ja preveu que veurem una super reunió d'aquí no gaire, i Sergi, posa'm allò que tu saps millor, la propera dels Avengers no deu faltar massa.
1: Si no m'equivoco, és el desembre, i pel que em sona... Te'n recordes del Barbenheimer? Del fenomen aquest que es van ajuntar a les dues pel·lis?
0: Barbie i Oppenheimer, sí.
1: Sí, doncs tindrem Dunes Day.
0: Oh!
1: perquè en principi s'estrena el mateix dia la tercera part de Dune i Doomsday, que és la nova dels Avengers.
0: Vale, per qui s'estigui perdent, Doomsday és, sí, serà la cinquena dels Vengadores, vale? El nom l'agafa del Doctor Doom, ho dic bé, sí, que és el dolent dels Quatre Fantàstics, perquè veieu que aquí es mesclen tots els personatges de X-Men, que serà el com es diu, el Benedict... Ai, no, com... Qui feia?
1: No,
0: el Doctor Estranyo, no.
1: RDJ, no, en Robert Downey Jr. Exacte. Farà de Doom.
0: El que esteu acostumats a veure fent d'Iron Man fa 25 anys o 30 anys, aquí farà del Doom, és a dir, això dona títol a la propera pel·li dels Vengadores, Doomsday, i com ve a assenyalar el Sergi, i això és una pura casualitat, però mola molt que s'estreni la tercera de Dune al mateix dia i que puguem fer una marató.
1: 18 de desembre aquí a casa nostra.
0: 18 de desembre s'estrenarà la tercera de Dune i totalment paral·lel, és un altre univers, és l'univers Marvel, la nova dels Avengers, que serà la cinquena.
1: Però les dues hi sortirà segurament la Zendaya, suposo, si la Zendaya continua. Tindrem uns quants actors que repetiran i que aquella setmana estaran fent promoció, no podem més.
0: És a dir, si aquesta setmana posen al cine a veure...
1: Bueno, dic la Zendaya, no ho sé, sí, però...
0: Però posen a veure la Zendaya fent d'Atena o fent de MJ, d'aquí uns mesos la podreu anar a veure fent de la...
1: No me'n recordo ara.
0: La nòvia del Pol i també la nòvia, la MJ, la nòvia de l'Spider-Man. Bé, a mi em mola que tornin els X-Men, perquè jo soc fan tant de les pel·lis de l'any 2000, allí amb el Hugh Jackman, que era molt més jove que ara, com també aquelles que han fet els flashbacks, que van fer amb el Magneto jove i el Doctor X jove. Així que, a veure com ho junten tot, perquè trobo que amb Spider-Man ho han juntat tot bastant bé, les pel·lis anteriors. Amb els Vengadores, que les primeres van semblar infumables, ho van arreglar bastant, i al final es van convertir en les pel·lis més taquilleres de la història, com es diuen, Endgame
1: i Infinity War i després Endgame.
0: Jo trobo que fins i tot els que us interessi més aviat poc l'univers Marvel, les dues últimes dels Vengadores, entreu per aquí directes, són divertidíssimes.
1: I pel que he sentit, pràcticament tot el que ha passat d'entre Endgame i ara, podeu no veure-ho i anar directament a Doomsday,
0: sí, sí, sí,
1: perquè pràcticament serà una continuació d'Endgame. Sí. Tornen els germans Russo, que són els que han fet també les últimes dels Avengers, Endgame i tot això, i serà pràcticament una continuació directa, perquè aquests últims anys Marvel no li ha funcionat gaire bé la cosa i han dit, saps què, tornem al que ens va funcionar. Sí.
0: Doncs mira, els que us trobeu una mica perduts, penseu que és Marvel, tampoc cal entendre massa cosa, i senzillament no mireu totes les dels Vengadores, agafeu-vos de l'última i així el desembre estreu al dia, ho entendreu tot perfectament, i veig que el cast aquí sortirà tothom, el Robert Downey Jr.,
1: Chris Evans, Pedro, que no havia de tornar.
0: Pedro Pascal, perquè clar, ve dels Quatre Fantàstics.
1: Correcte.
0: Paul Rudd, la Florence Pugh, que la teniu en aquesta pel·li de Spider-Man que es va estrenar ahir, Anthony Mackie, també tenim Channing Tatum, Ian McKellen, que deu tenir 125 anys, fent de Magneto, vale, serà guai, en parlarem al desembre. La pel·li que teniu ara a sales, l'ha anat a veure un oient també, digues, Sergi.
1: Tornant a la pel·lícula d'ahir, només una cosa. A mi el que em va treure més de la pel·lícula, clar, sé que no es va gravar a Nova York ni a Queens, sinó que es va gravar a Glasgow, i els plans de la ciutat llargs no et grinyolaven molt, perquè jo estava veient i dic, això no és Nova York, però ni de lluny.
0: Com edificis inventats,
1: no? No, o sigui, notava molt que no era allà, sinó que s'havia gravat a Glasgow, i dic, ostres, això no és Queens. No ho sé per què, però...
0: Els carrers et poden recordar a Queens o a Brooklyn, però sí que són una mica molt imaginaris, però poden fer pensar en Nova York.
1: Va grinyolar una miqueta.
0: Sí. Doncs ahir també hi va anar l'Anna, la nostra oient, sentim la seva crítica experta.
2: Ahir vam anar a veure Spider-Man i ens va encantar. La sala estava plena, a nivell argumental està molt xula i em va encantar. Totes les sorpreses que vaig anar tenint durant la pel·lícula, tota l'acció, tots els riures, els moments així més tendres. Veure en pantalla gran una pel·li d'aquestes magnituds, a veure, no et canvia la vida. És Marvel. Sí que en algun moment vaig pensar, ostres, amb els avenços tecnològics que hi ha, com no tenim ja algun superheroi que s'atreveixi a solucionar certs problemes dels carrers. Va molar aquesta idea del justiciero allà a coses de poca monda.
4: Què?
2: Va, bon dia.

0: La revolució sexual ens encanta per despertar-vos, punxar-vos aquesta cançó, segurament la més coneguda de la Casa Azul. Ara són les 8:24. Mira, Sergi, reaccionen els oients. Hi ha defensors també de l'espai del Tobey Maguire, que l'usuari Xarnego...
1: És que per mi és el millor.
0: S'ha quedat una mica sorprès, que a mi em semblessin una mica... Bé, per mi superades per la del Tom Holland, però diuen Xarnego. Les del Sam Raimi, és a dir, les pel·lis que dirigeix Sam Raimi i protagonitza Tobey Maguire, diu que també estan molt bé. I en Ferran et pregunta, escolta, quan has dit que la pel·li nova, la que es va estrenar ahir, està al teu top 3, és comptant les d'animació, és comptant les de Miles Morales?
1: No, perquè no les he vist. Només de les d'acció real, de les de live action, o sigui, les de Toby, Andrew i Tom Holland.
0: Doncs en Ferran diu que...
1: Només he vist la primera de Spider-Verse, o és una cosa que ets entrar i que tinc molt pendent.
0: Doncs diu que si les veus totes, les col·locaràs també en el
1: top. Però la primera de Spider-Verse és molt, molt bona.
0: I tant. I també la Núria, que ens diu, m'encanta Spider-Man, el meu superheroi preferit, ganes d'anar-la a veure. Doncs quan hi vagis, Núria, ens envies la teva crítica cinematogràfica. És Spider-Man Brand New...
1: Ai, com és? Brand New Day.
0: Ah, exacte, que es va estrenar ahir. Bé, doncs també ahir, perquè ja està en marxa el Festival d'Ensanau, a la Vall d'Àneu, l'escriptor Pol Guasch i la pianista Clara Peia han estrenat en aquest context, aquest Festival d'Ensanau, un nou espectacle titulat Comiat, on interpreten diversos poemes relacionats amb la mort o els adeus, inspirats en autores com Maria Mercè Marçal, Adrián Rich o Mireia Calafell. El nostre enviat especial és en Blai. Mercè, bon dia.
2: Bon dia, experts. No us voldria fer enveja, però això que sentiu de fons... Sí, sí, això, això.
3: Sí.
2: És la Noguera Pallaresa en el seu pas per Isil.
4: Isil,
2: un poble que forma part del municipi de l'Alt Àneu, on també hi ha inclòs Sorpe, lloc escollit per l'organització del Dansàneu per presentar-hi una de les perles del festival.
5: Morir. Potser perdre només forma i contorns. Desfer-se, ser xuclada endins de l'úter viu, matriu de Déu, mare...
2: D'una banda, l'escriptor Pol Guasch, autor d'un dels llibres de l'any, Relíquia, i de l'altra, la pianista i compositora Clara Peia, que just està de gira de presentació del seu darrer disc, Nuca, però amb això del Dansàneu ha fet una mena de parèntesi. Un parèntesi no només per ella i per Guasch, sinó per tots els presents a l'espectacle.
6: És que a mi em sortia una cutrada tòpica que em sortia, és màgic, no? Però realment aquell lloc, hi havia aquesta fonteta, una tensió molt plena, un silenci molt profund que costa molt de trobar.
7: He acompanyat molta poesia i a mi m'agrada molt especialment com recita el Pol i la sensibilitat que té i com escolta la música, és una passa.
2: Pol Guasch s'encarrega de la selecció de poemes.
6: Doncs no, mira, vaig anar a buscar els poemes, poemes que recordava, com els de l'Adrián Rich, els d'Imata Bussalé, i després he estat fent recerca, no?, anant a la meva llibre, els meus llibres de poesia i rellegint-los. Vull dir, ha estat un exercici bonic de tornar alguns llibres que recordava i que tenia intuïcions de que per allà hi havia coses.
2: I, és clar, la música, el piano de la Clara Peia, ficant-se dins de cada poema i tocant el piano amb tot el cos, no només amb els dits, mirant el cel com si fos un llop udolant i maridant peces del seu disc de piano solo, el Soliloquia, amb els silencis i les paraules del seu amic Pol. I no només això, també recitant aquest poema de Mireia Calafell, de temàtica desgraciadament tan actual.
8: Dir-te adéu era això, veure com cremen els boscos i ser jo tots els arbres. També la pluja fina que ha començat a caure.
2: Així sona la simbiosi entre Clara Peia i Pol Guasch, una relació que ni ells saben quan va començar, però sí que tenen clar que s'admiren mútuament, i que cada vegada va més la cosa.
6: Com més ens coneixem, més fans som.
7: Sí, això segur, però jo a part del Pol m'ho he llegit tot, ho he devorat tot, o sigui, m'han durat els llibres, les seves novel·les em duren un dia i mig. O sigui, començo i no puc parar, és una passada.
6: I he escoltat els seus discos, he anat als seus concerts, vull dir que sí.
2: Posats a buscar paral·lelismes, els hi plantejo un dubte que tinc.
8: Sí.

0: vida.
1: Tots dos han abordat recentment un tabú com és el tema del suïcidi a la seva obra. Paul Wasch a Relíquia i Clara Peya a la cançó Nana para mí, que ja sentim de fons, cantada per Sílvia Pérez Cruz. Quina relació tenen?
2: Mira, Nana para mí, això no t'ho he dit mai. És una cançó que quan estava escrivint Relíquia vaig escoltar moltes vegades.
3: Pues llavors Relíquia és meva, també, no?
2: No, és broma. Però jo Nana para mí la vaig escoltar molt. O sigui, aquell final de Nana para mí amb la veu de la Sílvia Pérez Cruz, quan es comença a distorsionar. És que aquella cançó és preciosa, preciosa. I recordo escoltar-la emocionadíssima al Vida, que això estem parlant doncs al l'estiu del 24, sí, que és quan jo estava escrivint Relíquia.
1: Ja veieu, doncs, dos creadors destinats a fer alguna cosa plegats, i prova d'això ha estat el viatge literari i musical que hem presenciat al Dansàneu. Però tranquils, perquè hi haurà una altra oportunitat abans que acabi l'any.
2: D'entrada no era la idea, però sabem que el dia 21 de desembre, que és el solstici, no? Sí. Ho fem al Palau de la Música a Barcelona.
1: Falten encara uns quants mesos, però falten només hores per veure més espectacles del Dansàneu. Jo, si us sembla, avui me'n vaig a un espectacle titulat Mona de nit, de la Sandra Montfort, i demà us ho explico. Vinga, que vagi bé. Adeu, experts.
4: Gràcies, Blai Mercè, des de la Vall d'Àneu. Demà tornem a connectar amb tu. Ara són 8:45 i abans de l'actualitat encara tenim temps per parlar-vos de l'actor brasiler Wagner Moura, que és a Barcelona. El coneixeu segurament per la sèrie Narcos, el protagonista, bé, el protagonista, el Pablo Escobar, el que feia de, el que deia Io de puta.
5: I també de El Agente Secreto, o Agente Secreto.
4: O Agente Secreto, aquesta pel·li multinominada a l'última edició dels Oscars, la pel·li brasilera. Doncs és a Barcelona perquè codirigeix i protagonitza Un Julgamento, que vol dir un judici, un espectacle que tanca l'estiu de teatre del Festival Grec. Doncs ja ha vist aquest muntatge i ha pogut parlar amb en Wagner Moura, la nostra companya, la Marta Vives.
6: L'obra pren com a punt de partida un enemic del poble, d'Ibsen, i es planteja com un judici escènic que vol reflexionar sobre la postveritat i els límits de la democràcia. Ho fa amb el públic com a protagonista, convertit per l'ocasió en un jurat format per 11 espectadors voluntaris, que haurà de dictar sentència al metge Thomas Stockman. A partir d'aquí, l'intèrpret improvisa, però sempre partint del text d'Ibsen. Així ho ha explicat el mateix Wagner Moura.
7: I és meravellós, perquè la gent que sube, que se sube ahí, me imagino que muchos no conocen la obra Ibsen, algunos sí, y se ponen muy enfocados en su tarea de jurados, y me hacen preguntas a veces duras.
6: Aquest joc, a mig camí entre el teatre i el cinema, va esgotar totes les entrades de les dues funcions al Teatre Lliure d'aquest dijous i divendres, en part per la presència d'un dels actors de moda del moment, estrella indiscutible de la sèrie Narcos en la pell de Pablo Escobar i nominat a l'Oscar pel seu paper a l'Agent Secret, on interpreta un professor atrapat en la turbulència política enmig de la dictadura militar brasilera. Un judici es va estrenar al Brasil i ara arriba a Barcelona en el marc del Grec.
4: Gràcies, Marta. Ara sí que encarem l'actualitat. 2 minutes que passen de 8:45. Avui és dijous 30 de juliol. Sergi, què hem de saber?
5: Que s'incrementa el risc d'incendi a Catalunya enmig del nou episodi de calor intensa. Els agents rurals se situen en el nivell màxim per risc de foc forestal, més de 100 municipis, i en nivell molt alt, 280 poblacions. Amb aquestes previsions, gairebé un terç de les poblacions de Catalunya estan en alerta per risc d'incendis. A més, també es tanquen avui i els accessos a 7 espais naturals, el Montmell Marmellà, Prades, Montsant, la Baronia de Rialp, el Montsec de Rubies i d'Ares i la Ribera Salada. D'altra banda, seguint amb el mateix tema, els bombers han passat una nit clau a l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià, que continua persistint malgrat que el perímetre ja no avança. L'evolució és una mica més positiva, però encara es manté l'evacuació de tots els pobles afectats. A hores d'ara encara hi ha 10.000 persones que no poden tornar a casa. En política internacional, creix la por a una expansió territorial de la guerra a l'Orient Mitjà, iniciada fa mig any a l'Iran, després que aquest dimecres un dron ha impactat sobre un vaixell nord-americà en un port mediterrani d'Egipte, i l'incendi que ha causat s'ha escampat per una nau gasificadora. Els fets han passat al port de Damietta, al delta del Nil. I tornant a casa nostra, un treballador de la mina de Súria al Bages ha mort aquest dimecres per un desprendiment de roques a les galeries, el comitè d'empresa DCL que explota la mina exigirà responsabilitat si es detecten irregularitats en la investigació de l'accident.
4: Les 8 i 34 minuts ja, Sergi, que no t'esperaves saber avui.
5: Que hi ha hagut un altre robatori de pel·lícula en un museu. Ara, a Albacete, la policia, de fet, continua buscant els...
4: Que s'estan per la porta la Laia Vidal, per això aquests crits.
5: Home, Laia Vidal.
4: Hi ha un esgarip de lluny.
5: Ben tornada.
4: Veus, està aquí, una caixa de bon dia. Sí, un robatori de pel·lícula, què vol dir? Han entrat a una filmoteca i s'han endut una bobina?
5: No, pràcticament, però te'n recordes del Louvre, del que va passar al Louvre fa uns mesos?
4: Sí, que era, semblava com molt fàcil endur-se coses, sí.
5: Doncs ara ha passat a Albacete, la policia continua buscant quatre encaputxats que es van emportar més de 200 monedes d'or del Museu Provincial d'Albacete en un minut i mig. Molt rapidet, això, com l'eclipsi, doncs més o menys igual. Els lladres van trencar una finestra per accedir a les vitrines de la sala i es van emportar dues col·leccions d'un valor incalculable. La primera contenia monedes d'or d'èpoques de Carles III, Carles IV i Ferran VII, i la segona col·lecció eren peces de l'època d'Isabel II, i de fet el robatori va ser tan ràpid que els lladres van deixar escampades pel terra algunes monedes.
4: Bueno, Isabel II ja és el segle XIX, no? Vull dir, si no, poc és com un vaixell enfonsat, no?
5: Però 200 monedes d'or no està malament, eh?
4: Bé, doncs no criminalitzem les caputxes, tampoc, però a veure si els enxampen. Dos quarts passen... perdoneu, 5 minutets passen de dos quarts al titular d'esports.
5: En aquest cas, avui parlem de futbol. L'Espanyol ha empatat davant del Burnley 2-2, el primer dels dos amistosos que disputarà la seva estada a Anglaterra. Jofre i Quique García han fet els gols blanc i blaus. També han jugat els dos equips catalans de segona divisió, Girona 3, Castelló 3 i Sabadell ell 2, Manresa 1.
4: I avui farà calor?
5: Doncs sí, continua la calor en plena canícula, amb valors entre els 35 i els 40 graus a l'interior del país i amb notable xafogor a la costa. S'espera una nova jornada de sol amb alguns núvols baixos molt puntuals a la façana litoral. A la tarda, algunes poques nuvolades a les zones de muntanya.
4: I ara anem amb la Filomena, que ens canten els Germà Negre des de Mallorca. Bon dia a tothom, 8 i 35. Ara de seguida juguem al mini quiz. Laia, a punt?
0: Apuntíssim.
4: Traieu el mòbil, oients.

0: ràdio i esmorza.
1: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
2: Anna Castillo.
3: Jo ara fa poc he sigut amiga de John Travolta.
4: No, un moment.
2: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: T'has aturat avui?
6: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
7: Una pausa.
6: De dilluns a divendres a les dues del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
8: El sona nou d'estiu descobrim.
6: I els diumenges també a les 9. Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
9: Bona tarda de nou, són les...
6: I Aina Ostrell.
10: M'estan pagant per fer això.
6: FM, app i 3CAT.
11: Els experts estiu. És la versió estiuenca dels experts.

0: experts d'estiu.
1: Les 8:40, hora de jugar, hora de miniquiz. Per cert, fa un moment he dit que ens cantaven de Mallorca els Germà Negre i ara crec que m'he confós amb els Negre, que sí que són de Mallorca.
2: Ah, exacte, però els Germà Negre són de Banyoles.
1: Ah, uau.
2: Home, sí. I són els que cantaven aquesta cançó tan xula, Filomena.
1: Ara continuem.
2: Cataporc, tindrem, i de senyor.
1: Tindrem més música de seguida, però ara toca jugar amb els oients i guanyar premis admirables.
3: Bueno.
1: És el penúltim miniquiz de la temporada.
2: Oh, quins nervis.
1: Per participar ja sabeu què fer.
4: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684-565.
1: Avui, Laia, en rol màster, sobre quina àrea de coneixement humà?
2: Sobre els eclipsis.
5: Un eclipsi tan vista. Cala calma.
2: Un eclipsi és un fenomen totalment subjectiu i gens inaudit, pel qual dos punts estan en línia recta, com sempre. Per tant, el Sol i la Lluna, el dia 12 d'agost, estaran rectes, com sempre. Però, si voleu jugar a trobar un tercer punt que també estigui en línia recta, us pot servir qualsevol espai buit de l'univers. Si veu bé els càlculs, sempre hi ha un eclipsi en algun lloc. És com quan el petit príncep tenia ganes de veure una posta de sol melancòlica i el que feia era moure una mica la cadira i seure i callar una estona. El que sí que és més inaudit és que aquest tercer punt en línia recta sigui als Països Catalans. Per això, a nivell mundial, es considera l'eclipsi del dia 12 com un dels més especials i interessants, si més no a casa nostra. Potser en els propers
1: dies... No, hem vingut a nivell mundial.
2: D'acord, vaja, perdó, però a casa nostra es veurà millor. Potser els propers dies algú de vosaltres...
1: Tot el món voldrà venir aquí.
2: Clar, clar, clar. Algú de vosaltres té potser una primera cita aquests dies i aneu a prendre alguna cosa en un bar. És probable que algú sigui d'aquelles persones amb tan mala conversa que només sap parlar de temes de feina o d'objectes que hi ha al bar. Per exemple, el dispensador de mocadors de paper. Doncs especialment, si pels que sou així, us donem material de conversa sobre l'eclipsi que va molt bé aquests dies. Etimològicament, la paraula eclipsi podem rastrejar-la fins al grec, fins als termes ex, que vol dir fora, i leipo, que vol dir objecte absent. En castellà, la paraula eclipse deriva del català eclipsi, com la gran majoria dels mots. També, com a tema de conversa divertida, podeu dir a la vostra cita que ja es parla d'un eclipsi al llibre dels fets de Jaume I.
1: No sé com hem acabat anant a parar Jaume I, eh?
2: Exactament, a quin capítol del llibre dels fets de Jaume I es parla d'un eclipsi?
1: El 305.
2: Molt bé, correcte, Roger. Doncs sobre aquest eclipsi de l'any 1239, el llibre dels fets diu el següent. Ho llegiré en català de l'època, si algú diu no s'entén, haurà de tornar a batxillerat al setembre, eh? Ho dic perquè aneu fent la preinscripció. Doncs diu, he sofo l'any après de prendre València. He entram amb un pasler el dijous. El divendres, entre mitjorn i hora nona, o eclipsis major, que han com uís de memòria d'aquells homes que ara són, car tot lo sol cobrí la luna i podia on ver bé set esteles en l'ocel. Doncs això...
1: Alerta que en aquella època divendres es deia diuendres, no ho has dit?
2: Bueno, s'escrivia divendres, però es deia divendres. La U i la B baixa es confonien a l'hora d'escriure-la, però cadascú sabia pel context com s'havia de llegir.
1: Ja, però és que queda més català antic si ho fan així.
2: Bueno, si
1: bé, ja heu vist que en aquest fragment del llibre dels fets de Jaume I es parlava d'un eclipsi l'any 1239.
2: Ho podeu recitar a la cita que tingueu d'aquí uns dies, doncs, sobre l'eclipsi. Anem, però, a la pregunta d'avui. La franja d'observació de l'eclipsi passa per importants poblacions catalanes com Tarragona, Valls, Amposta, Tortosa o Vilaseca. I ara, atenció, perquè mini-quiz geogràfic. A banda d'aquestes principals poblacions, d'aquesta franja, si seguim la franja cap a la franja, una zona on no hi ha llafranc, perquè tenen altres coses, i en Franc ja coneix bé perquè hi ha anat en bici, passarem per poblacions com Beseit, com Ràfels, on fan les patates, Montroig de Tastavins o la Sorollera, per arribar ja a l'extrem del predomini lingüístic a una població amb nom d'arbre fruiter. I aquí la pregunta, quina població del Matarranya té nom d'arbre fruiter? Opció A, el pomer del Canyís. Opció B, el castanyer del Matarranya. Opció C, roure de Vall de Roures. Opció D, la Codonyera. O opció E, mai no ha existit el Matarranya, és un efecte Mandela.
4: 638-684-565. 638-684-565.
1: Quina població del Matarranya, comarca perfecta, ideal, 100%, on es veurà millor l'eclipsi, quina d'aquestes poblacions té nom d'arbre fruiter i existeix? Perquè totes tenen nom d'arbre fruiter. A, el pomer del Canyís. B, el castanyer del Matarranya. C, rourer de Vall de Roures. D, la Codonyera. o E, mai ha existit al Matarranya, és un efecte Mandela. Reglarem avui un megalot cultural molt pertinent. El sortejarem entre tots els encertants. Podeu respondre, intentar guanyar el miniquiz aquí al nostre grup de WhatsApp mentre gaudim de la música dels Capital Cities. Això es titula Safe and Sound i de seguida direm la persona guanyadora.

0: estàs de vacances? Aprofita el dia al Sant a les 8 del matí amb els experts estiu.
1: Era això, era això. Tot el que buscava ho tenia ben a prop. Tot el que buscava ho tenia ben a prop.
2: Les 8:48 teníem pendents resoldre un miniquiz geogràfic.

0: del cor.
1: Doncs sí, us he preguntat quina població del Matarranya té nom d'arbre fruiter. Les opcions eren el pomer del Canyís, el castanyer del Matarranya, Roure de Vall de Roures, la Codonyera o, si mai no ha existit el Matarranya i és un efecte Mandela. Doncs la resposta correcta és la D, la Codonyera. És una població de quasi 400 orgullosos habitants. La primera referència escrita és de principis del segle XIII en una donació territorial que va fer Alfons II, el Cast, el comte de Barcelona, després de rebasar la vila del domini musulmà. Es diu que aquest rei era molt aficionat al teatre i sempre li interessava saber quin actor interpretava cada personatge, és a dir, li interessava molt el cas.
2: Doncs és una zona on es veurà perfecta l'eclipsi, el Matarranya, i l'opció correcta era D, la Codonyera. Les altres eren poblacions inventades.
3: Avui hem tingut 72 respostes, 61 de les quals han estat correctes, per tant, un número de l'1 al 61, si us plau. Qui vulgui dels dos.
2: 59.
3: El 59, doncs, avui se l'emporta l'Andrés amb un número de telèfon acabat en 21.
2: Felicitats.
1: Enhorabona, Andrés.

0: 8 minutets perquè siguin les 9 del matí, reaccionen els oients. Gora Britney ens crida en Siso aquí al grup de WhatsApp, on avui parlem dels plans que teniu per l'eclipsi i us expliquem que sí, falten només 13 dies per aquest eclipsi que es veurà també des del Matarranya, des de la Codonyera, des del sud del nostre país, des del centre dels Països Catalans, i cada vegada és més difícil, Sergi, trobar allotjament en aquests llocs on la visibilitat serà màxima. De fet, mira, diu la Magda, una oient, que ella viu al Matarranya, ella viu allà, i diu, ja estic una mica preocupada si vindrà la marabunta i ens invairà aquesta comarca de per si tan tranquil·la.
1: Vindrà la marabunta cap al terç sud de Catalunya, cap al terç sud del país, i de fet els càmpings no s'escapen d'aquesta eufòria i ja comencen a explicar que s'han multiplicat les reserves, sobretot amb gent del país, amb catalans. Ens ho detalla així en Fèlix Martín.
2: El fet d'estar a la natura i en espais oberts ha fet avançar molt les reserves als càmpings per la setmana del 10 al 16 d'agost i amb un canvi respecte d'altres anys, amb molts més clients de l'entorn que no estrangers. Ha confirmat a 3Cat Info el vicepresident de la Federació Espanyola de Càmpings, Albert Casas.
3: I segurament ha fet créixer un volum més d'aquest client de proximitat, àrea metropolitana, l'àrea de gent del Tarragoní, de Lleida, no? En detriment de l'internacional, per l'efecte aquest de l'eclipsi, no?
2: De fet, a les comarques amb màxima visibilitat de l'eclipsi, és difícil trobar allotjament quan només falten 16 dies per aquest fenomen.
1: I precisament els hotels i càmpings de la Costa Daurada estan preparant accions informatives i lúdiques per al dia de l'eclipsi solar, aquest 12 d'agost, com explicàvem. En alguns casos, per prevenir, expliquen als turistes desinformats, i en d'altres per oferir una experiència única als seus clients. Des de Tarragona ens ho explicarà Manel Sastre.
4: A Salou, per exemple, el Ves Negresco, un històric de la Costa Daurada, tematitzarà les seves instal·lacions i farà una festa al seu terrat per acompanyar l'esdeveniment amb música. El Modena Valverde, la directora, explica que tots els clients, especialment els estrangers més despistats, els donaran tota classe d'indicacions per evitar lesions.
5: Nosaltres hem preparat un tríptic i els hi explicarem, perquè sobretot volem que ho visquin amb seguretat, que no hi hagi cap despistat que miri el cel i pugui prendre mal. I és per això que els hi donarem en el moment del check-in un tríptic explicant i els hi entregarem ulleres, perquè puguin crear un record xulo i una experiència bonica.
4: Joel Segura, director de l'hotel Olympus Palace, també informarà els clients sobre com seguir amb seguretat aquest eclipsi i, en el seu cas, també han adaptat el terrat per facilitar les coses.
6: Un kit d'experiència a les seves habitacions, que estarà format per unes ulleres homologades perquè ho vegin de manera segura, i una miqueta d'informació sobre horaris, una miqueta de seguretat. Tenim una terrassa a quatre vents, des d'on creiem que les vistes seran brutals per veure aquest espectacle.
4: La Direcció General de Turisme de la Generalitat no ha previst cap acció concreta per avisar o informar els turistes, així que al final són els mateixos establiments els que decideixen com informen els clients. We'll be right back.

0: És la Lau Gibert que ens canta Cor Trencat per anar-nos acostant a les 9 del matí. Si fa uns moments sentíem gent una mica esverada que li enveiran la comarca tan tranquil·la en la que viuen per culpa de l'eclipsi, o gent dient que en fem un gra massa, que tenim altres problemes per què preocupar-nos, la Miau és una fanàtica. Ens diu, bon dia, jo el 12 d'agost de l'any passat ja vaig anar al lloc on hem previst veure'l per comprovar com es veu. Un any abans. Va ser un èxit. Per Reis vam demanar les ulleres homologades. I la setmana del 12 començo les vacances per passar el dia a la muntanya i anar a veure la màgia dels astres.
1: Uau.
0: Bé, Miau, superfanàtica de l'eclipsi, gràcies pel teu comentari. Ara tancarem aquesta hora sentint la cançó IA, l'antologia de les millors de la temporada. Avui, una cançó IA que vam fer sobre el noble art de ballar.

0: que ja són les 9.
1: Activem-nos. Que arrenca una nova hora dels experts amb Roger Seró. Ai, cap.

0: Serem ocells, ja amb els oques grasses. Amb ells comencem aquesta nova hora. Són les 9 i 3, estem en directe com cada matí de juliol aquí a ICAT, amb el nou format Experts d'Estiu, aquí amb els oients. Bon dia a tothom, oients experts. Bon dia, Sergi Ruiz.
1: Molt bon dia.
0: Recordeu que per comentar la pregunta del dia, avui que parlem del hype o l'anti-hype per l'eclipsi, o per votar la cançó de les 10, heu d'entrar aquí al nostre grup de WhatsApp.
2: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: També podeu jugar al mini-quiz o comentar-nos, com feu habitualment, doncs concerts que heu anat, a les pel·lis que heu vist últimament. I ara és el moment de votar, clicar per la cançó que voleu que culmini al programa d'avui. Teniu aquí l'enquesta fixada amb les quatre cançons que us preseleccionen, Sergi, inspirat en...
2: l'efemèrdida!
1: Avui, 30 de juliol, és el dia de l'amistat, així que avui us fem votar entre quatre cançons que podeu enviar als vostres amics. Comencem amb l'emblemàtica rumba de los Manolos, l'himne dels Jocs Olímpics de Barcelona del 92, que ens parlen d'aquells amics que ens coneixen com si pràcticament ens haguéssim parit i amb qui no cal més que una mirada per saber què pensa i què sent l'altre. Continuem als anys 90, però avancem 5 anyets, anem fins al 92, al disc Bon Dia, el 97 volia dir, al disc Bon Dia dels Pets, i trobàvem una altra oda a l'amistat. Jo sóc el teu amic.
3: Jo sóc el teu amic, vull que molestis, sóc aquí.
1: Cançó icònica dels de Constantí, que està a puntet de fer 30 anys i que, a més, fa no gaire els Pets van regravar en directe en una prova de so abans d'un concert a Valls per anunciar la segona part de la gira Cantant les 40, amb què estan celebrant des de l'any passat els 40 anys del grup. Ara anem una miqueta més cap al sud, cap al País Valencià.

Això és Sereno de Zoo, aquest amb en Pancho cantant, conjuntament amb SFDK, del seu tercer disc de Zoo. Llepolí és un rap tranquil i tot un himne a aquelles amistats incondicionals i bondadoses que ens acompanyen, sobretot quan les coses van malament, i ens ajuden a tornar qui som i amb aquelles persones amb qui tot sempre està bé.

0: amb Rihanna i Jay-Z i aquest èxit mundial que és Umbrella, que seguint l'Estela de Sereno ens parla metafòricament d'aquelles amistats que, com els paraigües, serveixen per resguardar-nos de les tempestes i amb qui brillar junts quan torni a sortir el sol. Per tant, recordeu, avui us fem triar entre amigos para siempre de los, Malo, de los Manolos, Jo sóc el teu amic dels Pets, Sereno de Zoo amb SFDK i Umbrella de Rihanna i Jay-Z.
1: Avui, Pallissota, com passa habitualment...
0: Bé, no, espera, no, està molt, molt... Perdoneu, empat tècnic, està, pràcticament.
1: Està mirant l'enquesta d'ahir, us ho dic bé. Com diu en Sergi, sí, quasi empat o empat tècnic, oh! Perquè els Pets guanya per només un clic... Per...
0: Ara ha baixat. Ara estava a 36 i ha baixat a 35 a Zoo de Sereno de Zoo.
1: Jo sóc el teu amic, et dos...
0: Torna
1: ara,
0: 36.
1: Un clic ara d'una altra vegada per sobre de la cançó de Zoo.
0: 37, empatat.
1: Vale, i ara, clar, és que la gent està una mica jugant amb les nostres paraules. Ja sé que ho feu sempre, això. Bé, per ara, empat entre els Pets i Zoo, molt més enrere, Los Manolos i la Rihanna, que va última. Bé, les 9 i 7, a les 10 sonarà la cançó que hagueu triat. Ara continuem amb cançons d'ultramar, com la que ens porta la Maria Jaume. De fet, aquesta es titula Amor d'ultramar, i ara sí que podem dir que ens canta des de Mallorca.

0: Els experts d'estiu.
1: Les 9 i 10 minuts, seguim aquí en directe amb els oients experts, amb en Sergi Ruiz, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: La Laia Vidal.
3: Bon dia, Roger.
1: I també amb l'Ai Mercè, que durant aquest experts estiu especial, durant el mes de juliol, aquests 20 programes extres, ens ha fet una història musical dels 20 anys d'ICAT, avui un any més. Bon dia, Blai.
4: Bon dia, experts. No sé vosaltres, però de la mateixa manera que us podria dir, amb pèls i senyals, què feia exactament ara fa 20 anys...
5: Ara que tinc 20 anys...
4: Tinc seriosos dubtes per saber on era fa exactament 2 anys.
6: Les neurones estan frites.
4: Per això hem de tirar de hemeroteca per saber què va sonar l'estiu del 2024.

0: em fan la peli.
1: Clar, home, i tant. Tan recent que sembla que sigui aquest mateix estiu. Èxit indiscutible de Figaflaues, la Marina està morena, potser la cançó de l'estiu en català que més ha arribat a sonar i que per tercer estiu consecutiu encara segueix allà al peu del canó, sobretot tenint en compte que aquest any no hi ha cap novetat dels Figaflaues. A part de la Marina, a mi, qui realment em va marcar l'estiu va ser la Maria. La Maria Jaume. I tot i que enguany s'ha superat amb el Sant Domingo Forever, en un racó del meu cor encara sona aquell Nostàlgia Airlines, tan apropiada per aquests dies en què els mallorquins han sortit al carrer per dir prou al turisme que s'està carregant l'illa. Això és Maria Jaume amb la seva ressaca a sa platja. Sí, sí, aquella ressaca tan dolça de Martini, Houdini i jo de Vaticini.

0: Ressaca la platja, eh? Té raó amb Blai, que encara ressonen cançons del disc anterior de la Maria Jaume. Mira, ens escriu l'Helena, ara al grup de WhatsApp, i diu: Maria Jaume, emoji d'acord, emoji d'acord. Acabo de comprar-me entrades, mira si són fàcils de convèncer, que punxem una cançó. I diu: acabo de comprar-me entrades per anar dissabte a veure-la a l'Escala. I diu: encara en queden per si volen anar-hi altres oients. Doncs mira, precisament parlem de festivals, perquè el juliol s'acabarà demà els experts estiu, però la calor i els festivals continuen. Com que nosaltres, insisteixo, marxarem de seguida, demà últim programa, en David Talleda us ha preparat una ruta per anar aquest estiu de festival en festival. Bon dia, David.
1: Bon dia, experts. Vinga, va, feu les maletes, que anem de festivals.
2: Deixa que la vida se t'escapi del tot, que plogui a poc, més a poc.
1: Una molt bona manera de descobrir la geografia de casa nostra és a través de la ruta dels festivals. Es tracta de poder fer turisme local i combinar-ho amb cultura musical. Per tant, us hem escollit unes quantes propostes que no són antagòniques, sinó fins i tot complementàries. Comencem amb Mollerussa, al Pla d'Urgell. Allà celebra el festival Minúscul. Es fa tots els dijous del mes d'agost i els protagonistes són Raquel Lua, Ferran Palau, el duet lleidatà Elena de Ángeles i Òscar RD i el tàndem format per Josep Pedrals i Xavi Lloses. Si voleu baixar fins a Alacant, i si us agrada el rock ben dur, el vostre festival és Leyendas del Rock. 4 dies, del 5 al 8 d'agost, a càrrec de grups com Sepultura, Halloween o Stratovarius, entre altres.

0: doncs deu ser Ginebra sola.
1: Si no heu anat mai al Summerfest Cerdanya, sempre hi ha una primera vegada. Es fa a Puigcerdà, del 13 al 22 d'agost, amb un cartell que inclou noms com els de la Ludwig Band, Lax & Busto, Rosario, Joan Dausà i Taburete. Més o menys per aquestes mateixes dates, del 13 al 17, nova edició del Medusa Sound Beach de Cullera a la Ribera Baixa, amb els millors representants de la música electrònica. I una mica més al nord, els dies 14, 15 i 16, us esperen les barraques de Sitges. Allà us ho podeu passar seré amb Oc Déu, la senyora Tomassa, en Paranoia, Rudi, Mantari, Xalar 58, senyor Wilson o Belén Natalí. I també a Sitges, demà comença el Terramar. L'inaugura Sílvia Pérez Cruz i fins al 12 d'agost hi trobareu Sopa de Cabra, Ara Malikian, Els Amics de les Arts, Ginestar i homenatges a Michael Jackson i Queen. A Falset ja està en marxa el Garbinar de Pop, però encara tenen munició per dies. Demà al Petit de Calaril amb minibús intergalàctic, dissabte un mà a mà entre Joan Miquel Oliver i d'en Pere el Boi al Comboi i Cluent del 13 i 14 d'agost amb Lax & Busto i Ramonets. També ha pujat el taló als Sons del Món de Roses, tot i que bona part del gruix de les actuacions són a l'agost, amb una programació que inclou el trio format per Amics de les Arts, Blau Muti, Ramon Mirabet, Gossos, Niña Pastore, Fangoria, Nancy Rubias, Roger Mas, Joan Masdeu i Su.

Un dels festivals d'estiu amb més tradició i història és el Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols. Es fa a diversos indrets del municipi i fins al 19 d'agost disfrutareu de Valent amb Sandra Montfort, Maria Jaume, Clara Peia, Àngel Molina, Tarta Relena, Soleà Morente o Rigoberta Bandini. De Sant Feliu de Guíxols podeu baixar fins a Santa Susana, on es fa el mar d'estiu. El tret de sortida el fa demà l'italià Zucchero i altres que també pujaran a l'escenari són Loquillo, Leire Martínez o Miquel Ríos, que també és un dels artistes del festival Cap Roig de Calella de Palafrugell. Altres reclams són Malú, 31 Fam, Anna Torroja, Mique Núñez o Mica. A Cambrils, fa més de mig segle que programa música coincidint amb l'estiu i aquest any aposten per Lucrecia, Jethro Tull, Siloué, Valeria Castro i tributs a Dire Straits i Coldplay.

0: desmayar.
1: A tot el que us hem dit fins ara, encara hi afegim un parell de festivals més. Un és l'Acústica de Figueres, que en aquesta edició aposta molt fort per les guitarres. Una bona mostra d'això són els concerts de Sopa de Cabra, la Ludwig Band, Dan Peralba i el Convoy, o Kim Mandado, el que va ser baixista i cantant de Sanctuary. Però el cartell també es nodreix de noms com els de Losa, Malifeta, Buos i Seo, amb Dodo Sound, Chloe Riembau o La Fúmiga, que estan en la seva gira de comiat. El segon festival és el Rototom Sun Splash. Es fa a Benicàssim del 16 al 23 d'agost. Impossible dir tots els noms del cartell, però entre els principals, Alpha Blondie, Dab Inc, The Scatolites, el Major Lazer Sound System o Lia Kalika. Per cert, aquest mes ha tret cançó nova.

0: treball a Kansas? Aprofita-les amb els experts estiu. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT. Sort en temps dels experts estiu.
1: Ens hem fet tot a Catalunya amb les teves subvencions. Ens les donen per la quota perquè som uns maricons.
0: No estàs de vacances? Ha, ha! Els experts estiu.
2: Les 9 i 21 minuts. Aquesta cançó, Eclipsi, és la Maria Rodés, Laia, que l'has triat
3: sí,
2: tu?
3: Sí, és la Maria Rodés, que va fer aquell àlbum, em sembla, fa ja 3 o 4 anys, no? Elíptica, es deia una cosa així. Totes les cançons eren així de coses del cel i d'astronomia, molt xulo.
2: Doncs avui parlem de l'eclipsi del 12 d'agost, és perquè és la pregunta del dia i perquè aquell dia nosaltres ja no hi serem i serem de vacances. Ara de seguida llegirem més xats vostres i notes de veu que ens expliqueu com ho prepareu. I em mola perquè, de fet, ja van empatats els hypejats i els detractors, eh? Hi ha gent que diu que no n'hi ha per tant i que n'estem fent un gran massa. Bé, doncs sí que els catalans en general, per un motiu o un altre, tenim aquesta eclipsi a l'horitzó, avui aquí els experts especialment, però hem de dir que no som els únics a qui afecta aquest fenomen celeste. També altera la rutina dels animals que històricament han tingut comportaments sorprenents durant els eclipsis. Laia, tu ets l'última que diries, aquest gos posa-li les ulleres, aquest altre posa-li el jersei. Aquest gatet que és petitó, agafa-la amb la mà contra la seva voluntat, posa'l davant de la lluna, que és no una aquelarre encara molaria, però no, fer una foto perquè es vegi la seva silueta retallada.
3: No, clar que no, ells, a veure...
2: Per tant, la teva preocupació està a nivell baix?
3: No, és a dir, ells no estan preocupats per veure'l, però sí que és veritat que els afecta d'una o altra manera.
2: Podem dir que poden racionalitzar menys les coses, al contrari que els humans, per si algú no li quedava clar.
3: Però sí que tenen comportaments instintius que s'han pogut observar i estudiar els diversos eclipsis que han tingut lloc fins a dia d'avui. De fet, la reacció més antiga que es té constància és de mitjans del segle XVI, reaccions d'animals. Podeu titllar-ho d'exagerat, però en un text s'assegura que els ocells queien del cel i deixaven de cantar. Un llibre nord-americà dels anys 30 recull aquests testimonis.
2: És del segle XVI, era aquest eclipsi?
3: Sí, sí, sí.
2: És a dir, els savis de Mesopotàmia, Egipte, Grècia antiga, Roma antiga, quan feien les seves cròniques d'eclipsi, ningú es preocupava.
3: Ningú es preocupava pels animals.
2: Aquell gat no sé què, no?
3: No.
2: Va ser que la falera ens va agafar molt més tard.
3: Sí, i a més a més, com més aviat, amb tipus curiositat. És a dir, veure una mica com és que ells doncs ho perceben, no? Perquè tots els éssers vius tenen els seus propis ritmes biològics, això ja ho sabem, a més són ritmes lligats als cicles de la natura. Per això una mica ens preocupa tant que s'avanci la floració arran del canvi climàtic o quan els animals alteren, com ho estan fent els últims anys, els seus cicles d'hibernació, doncs per culpa d'aquests canvis, justament. Però el cicle que tenen més present els animals, que tenim més presents, és el dia i la nit. Ens regula el son, ens regula l'alimentació, l'estat d'ànim. És un cicle que, més enllà de venir condicionat per l'entorn exterior, doncs també el regula el sistema circadià, el que tenim tots els animals, aquest rellotget intern que tenim i que compta el temps que va passant i què demana el cos segons doncs, el temps passa. I circadià vol dir precisament al voltant d'un dia, perquè, repetim-ho, el sistema dia-nit és la nostra brúixola. Que el rellotget intern i les condicions externes vagin sincronitzats és, doncs, essencial per poder-nos anticipar a què passarà i que el nostre cos agafi els hàbits propis per anar-s'hi adaptant. A veure, un eclipsi dura molt poc i, a més, no passa gaire sovint, no prou com alterar aquests ritmes circadians dels animals, de les persones, però sí que s'han observat en les diferents ocasions comportaments estranys que obeirien aquest desajust entre el que ens ensenya l'exterior i el que el nostre rellotget intern té previst. Són comportaments que recorden...
2: Si t'agafa son, no?, de cop i volta, ja hi tinc son.
3: A veure, nosaltres no. No és tant una qüestió de son com de... Nosaltres ho podem entendre i ens ho expliquen, però els animals no. I, per tant, el que passa és que estan com desubicats. És a dir, què passa? Les papallones, les formigues, redueixen l'activitat, baixen a terra, busquen refugi. També algunes espècies nocturnes despistades s'activen, com les cuques de llum, que poden començar a encendre's, comencen rituals d'aparellament, que clar, queden amb un coitus interruptus perquè dura pocs segons,
2: sí,
3: això.
2: Quan s'encenen les cuques és que estan pel tema.
3: Exacte.
2: No és per il·luminar-se la nit com un peix abissal, és pel tema.
3: Pel tema. Sí. Alguns ocells podria ser que tornessin a cantar quan acabi l'eclipsi, pensant-se que és de matinada i s'està fent de dia.
2: Ocells.
3: És a dir, gent com molt desubicada, però no gent, en aquest cas animals. Perquè són també algun ratpenat que confon el fenomen, és a dir, l'eclipsi amb l'arribada de la nit i comença ja a sortir com si fos l'hora, doncs la seva hora, no?, de sortir a passejar.
2: Clar, encara que, Sergi, tu saps millor, encara que el moment àlgid de negra nit siguin pocs minuts, tot el procés dura un parell d'hores, potser, fins i tot, o quan,
4: sí,
2: una mica menys.
4: Sí, comença cap a les 7 i poc i s'acabarà. Crec que és una hora prèvia, una hora post, i l'eclipsi en si, o sigui, el moment que estarà tot totalment tapat en el punt de Catalunya on es veurà més, són 97 segons.
3: Mira, veus?
2: Però clar, és un minut i mig, com diuen Sergi, però tot el procés fa que els animals sí que es puguin despistar.
3: Perquè són processos que no són habituals a aquella hora, i per tant, els animals sobretot estaran confusos.
2: És possible que un talp segueixi fent la seva vida tranquil·líssim.
3: Clar, perquè tot depèn de la llum. Però l'emoció més generalitzada en els animals és sobretot l'ansietat, la por, fruit d'aquesta desincronització entre el que hauria de passar, el que passa cada dia, i el que passarà justament aquest dia, no? També els canvis de temperatura, no?, que sabeu que baixarà moltíssim, d'això també els desubicarà. Com responen ells davant d'aquesta ansietat? Doncs podem veure que s'agrupin defensivament, poden ja emetre xiscles d'alerta, això fins i tot poden fer-ho animals de companyia, eh?
2: Uau.
3: Perquè poden, això, sentir-se amb por, no?, desubicats.
2: La gent que per Sant Joan se'n va a una casa rural apartada amb el seu gos, ara se n'anirà a una ciutat molt poblada.
3: Perquè hi ha d'haver persones aquest dia, són les que ho poden entendre.
2: Sí, on no es vegi tant, perquè, per exemple, a Barcelona es veurà normalet, però és una mica així, no?
3: Bastant.
2: O sigui, hauran de fugir més enllà la gent amb els gossos.
3: És que està molt bé, el tema de la franja aquesta.
2: Matarranya,
3: Tarragona, tot això. No, però vull dir que la resta de llocs es veurà tot menys un mil·límetre. Vull dir que tampoc ara no.
4: La cosa és que tinguis cap a l'oest pla, perquè
3: exacte,
4: si no, si tens una muntanya a l'oest, sí que no veuràs absolutament res.
3: Exacte. Bé, resumint el que us deia als animals, no és que se'ls desajusti el rellotge, com passa quan hi ha un canvi d'horari amb els nens petits, no és això, sinó que estem observant reaccions biològiques davant de fenòmens inesperats que arriben fora d'hores.
2: Mira, en Xavi, és que en Salva ens ha compartit una meme divertidíssim, que és un gos amb ulleres de sol. No s'havia fet mai, fa molta gràcia. I en Xavi, trobo que és del teu parer, Laia, d'aquest parer racional, històric, que té en compte la ciència al llarg dels segles, diu en Xavi, el millor és fer com els nostres ancestres, quan arribi l'eclipsi, sacrificar les mascotes. I la gent que reacciona. Bé, jo estaré atent, perquè jo trobo que estaré en un context més rural del que és habitual, així que potser em fixaré a veure què passa amb els animalons. Tu saps on seràs aquell dia? Te la suba totalment.
3: En principi seré al Pirineu, i per tant sí que podré observar, si més no, bestretes petites tipus formiguetes i papallonetes, a veure si en veig més del compte.
2: Allà hi ha vaques, no? Perquè jo quan passo amb el cotxe sempre les assenyalo i les crido.
3: Depèn, si ets a 3.000 metres, poques vaques.
2: Ja ho veurem.
3: Home, sí.
2: Que vivien a les muntanyes.
3: Sí, i allà tenen els seus estables, també.
2: Val. I, Sergi, tu on estaràs?
4: Jo estic encara planificant-ho. La meva idea és intentar baixar el Vendrell, perquè jo aquell dia estaré treballant i, per tant, el que tingui més a prop per fer un baixa-puja, doncs intentaré anar fins al Vendrell.
2: Estació Sant Vicenç de Calders, eh?
4: O cotxe llogat.
2: Mira, Laia, llogarà un cotxe per l'eclipsi.
3: Molt millor llogar-lo que no pas tenir-lo.
2: No, sí. Bé, una mica de musiqueta abans de les notícies, a dos quarts, com sempre obrirem l'actualitat de la jornada. Ara volem gaudir de la Camila Cabello, que et demana que no te'n vagis. Don't go yet.

0: Un minutet passa de dos quarts, per tant anem per feina amb l'actualitat de la jornada. Dos quarts a deu i un minut, avui és dijous, avui és 30 de juliol. Sergi, què hem de saber?
1: Que la guerra a l'Orient Mitjà reprèn amb força. Els Estats Units han tornat a bombardejar àmpliament l'Iran aquesta nit i Jordània ha interceptat 5 míssils iranians. El conflicte amenaça d'estendre's amb un episodi a Egipte i tot això fa també que el preu del petroli segueixi pujant. I mentrestant, a Ucraïna, nit d'atacs russos a Ucraïna amb un balanç d'almenys 13 morts contra Kiev i altres ciutats del país. Els atacs han obligat a Polònia a mobilitzar caces de combat per protegir el seu espai aeri. Zelensky va advertir ahir del risc que Rússia fes un bombardeig de gran abast, en aquest cas a la ciutat de Kiev. Treball intens al País Valencià dels bombers aquesta matinada a l'incendi de la Vall d'Uixó, que continua actiu malgrat que el perímetre ja no avança. Tot i que l'evolució és una mica més positiva, encara es manté l'evacuació de tots els pobles afectats, amb 10.000 persones que no poden tornar a casa. I el jutge del cas Plus Ultra autoritza la policia a investigar els comptes bancaris de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, de les seves filles i de la seva secretària. La UDEF ha constatat que Alcázar va comprar una casa per un valor de 132.000 euros sense hipoteca. I acabem explicant que el Meteocat avisa d'alteracions climàtiques d'una intensitat mai vista a casa nostra pel fenomen del Niño, tot i això apuntant que Catalunya no rebrà els efectes fins a la primavera. El Niño és un fenomen natural que es produeix a l'oceà Pacífic i que provoca l'escalfament de les aigües superficials. Això altera els corrents marins i de retruc els patrons de pluja i de temperatura.
0: 3 minuts passen ja de 2:15. Sergi, que no t'esperaves saber avui?
1: Que Girona i la Costa Brava són l'escenari del nou videoclip de Jennie, la cantant sud-coreana integrant del grup de K-pop Blackpink, que acaba de llançar el tema Less Than A Lover.
0: És la Maria Jaume coreana.
1: Una miqueta, sí, però sona molt bé, m'ha agradat. Sí. Me la poso a la meva playlist de Spotify perquè és sona molt bé.
0: La Jennie, que coneixeu de sobres per les Blackpink o també per la seva carrera en solitari o per les múltiples col·laboracions que ha fet, aquí també us la punxem alguna vegada. A mi m'ha sortit a xarxa, suposo que tu també, que hi ha gent que ha compartit, un reel, no arriba ni a això, uns segons d'aquest videoclip, perquè surt la Jennie al balcó dient hola, soc una guiri, estic a Girona, i es veu una estelada de fons i la gent... Oh! Dani, tira'm un crit d'aquest. Hòstia, molt mesurat, aquest pels independentistes. Normalment criden més. Però bé, curiós.
1: El videoclip crec que no els agradarà tant, ara ho explicaré,
0: aquí,
1: però...
0: Aquí no els agradarà tant.
1: Els independentistes, perquè és un moment que va amb una llanxa pel mar i els vaixells porten, els que són d'aquí de l'estat espanyol, porten una vaixell, una bandera d'Espanya.
2: Bueno.
1: No, perquè crec que per allà hi han de anar tots identificats amb una bandera i surt la bandera d'Espanya allà.
0: La llei és il·legal?
2: La llei està sobrevalorada.
0: Sergi,
1: jo només dic això.
0: Bé, la lanxa aquesta, igual a Girona no hi ha platja ni hi ha res.
1: No, però s'ha gravat entre la Costa Brava i Girona, entre el barri vell, que es pot reconèixer alguns carrerons, també s'intueix mínimament les escales de la catedral i alguna altra capella de la ciutat gironina, i després doncs també hi ha, per exemple, Cala Setuna de Begur, on hi ha un noi passejant.
0: Cala?
1: Cala Setuna.
0: No sé.
1: La Cala Setuna, és una cala de Begur.
0: Ja, ja. Com es diu la cançó, perquè la vulgui recuperar?
1: Less Than A Lover.
0: Menys que una mana, un quasi alguna cosa, que se'n diu.
1: Per cert, que va sortir el dia 24 el videoclip i ja supera els 11 milions de reproduccions.
0: Au, la Jennie. Bé, ara anem al titular d'esport.
1: En bàsquet, ara parlem de Lleida, que ha anunciat el fitxatge del base Darius McGee, un jugador americà amb passaport armeni que arriba del Bourg-en-Bresse francès. I també en bàsquet, ja sabem quin és el calendari de l'Eurolliga. El Barça debutarà el 24 de setembre, un dijous, a casa contra l'Efes d'Istanbul.
0: I el temps que farà avui?
1: Continua la calor, en plena canícula, amb valors entre 35 i 40 graus a l'interior del país i notable xafogó a la costa.
0: Les 9:35, ara és el torn de la Gossa Sorda, que estan de tornada i ho testimonien amb aquesta cançó a Tornalló. Mar de seguida, la Laia, a banda de ser la seva major fan, ens parla de quin tema, de quin fenomen?
2: De l'eclipsi.
0: Des de quin enfoc, des de quin prisma, des de quin caire...
2: Des del prisma musical.
0: Doncs vinga, una mica de gralla, us agradi o no us agradi? Dolça.

0: experts. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Em dic Helen.
2: I jo, Stefan. Sóc en Damon.
1: No m'havies dit que tenies un germà?
2: És complicat.
3: La mateixa sang, el mateix amor.
4: Imagines quin gust deu tenir la seva sang. Que
3: Diaris de vampirs.
5: Disponible a la plataforma 3CAT.
6: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
7: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
6: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
8: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, App i 3CAT.
9: Aquest agost torna a Cancún al Teatre Gaudí. Una comèdia de Jordi Galceran amb David Olivares, Gemma Dausedas, Cristina Brondo i Màrius Hernández. Dues parelles amigues en un resort, els efectes del cava i un secret revelat. Aquest és el punt de partida d'una nit esbojarrada que ho canviarà tot. Més informació a teatregaudibarcelona.com. Recomanat per ICAT.
10: Hem concedit els vostres desitjos. Al mes de juliol, els experts estiu, cada matí de 8 a 10 a ICAT. Els experts estiu.
11: Seguim amb més música aquí en directe als Matins d'ICAT. Són les 9:42. Els experts estiu que us hem despertat tot aquest mes de juliol, cada dia fins a les 10. I ara, Laia, tornem a mirar el futur i el cel, a l'imminent eclipse de... Eclipse del... És l'exemple que en començar avui el programa he dit cancel·lat tothom que digui eclipse. Val?
12: Doncs és, mira, és, ja pots marxar a la porta.
11: Una hora després és eclipse i el plural, Laia...
12: Eclipsis.
11: Exacte, al singular no li poseu la S.
12: No.
11: Dia 12 d'agost, ara ens hi fixem en clau musical.
12: Sí, perquè hem elaborat, gràcies a la inestimable ajuda del nostre company David Talleda, una bona banda sonora per aquesta eclipsi que ara us oferim perquè la tingueu ben a punt el dia 12, sigueu on sigueu. Perquè és que us en faríeu creus de la quantitat de músics i artistes que s'han deixat inspirar per eclipsis a les seves composicions.
11: Ara m'estava venint a la ment la gent així més engrescada, que ja que han quedat a colles d'amics o famílies per veure l'eclipsi en comunitat i tenir aquest moment de la màgia dels astres que deia l'Oient Miau. Clar, posar-li una tracklist de fons...
12: Ah, molt millor, clar, no?
11: Pot semblar al principi bona idea per gaudir de l'eclipsi, però després penso, posar-li música al sol i a la lluna? Digui, ja, per si sols, com que no fos prou, com si no funcionessin.
12: No, però jo penso que si t'hi poses amics, és a dir, o vius per gaudir del silenci absolutament en solitari, al mig de la natura, bueno, o directament, si ho fas amb gent, ja pots posar-hi música.
11: Ja, però dic, el so...
12: Perquè no en té de música pròpia, el so de lluna. Vull dir que li poses o serà silenci.
11: No, el so de la natura, potser, però... Vaja.
12: Sí, però està ben lluny del so de lluna. Vull dir que tampoc és una cosa que no té música pròpia.
11: Però és com disparar una foto al sol amb flash.
12: Sí, exacte. Bueno, sí. Mira, aquesta cançó que sentim, més de Pink Floyd, es diu justament així, Eclipse, i és la que tanca el disc de Dark Side of the Moon, que ja era tot un disc homenatge a la lluna, en especial en aquesta cara desconeguda que no veiem mai.
11: Ara sí que s'ha vist amb aquella el satèl·lit que van, que van enviar els xinesos, eh?
12: Van veure alguna petita fotografia, però és veritat que no és el mateix que tot, bueno, el que hem estat veient tota la història de la humanitat. Aquest disc és de l'any 1973 i segur que sonarà aquest dia 12. Love is a burning thing and it makes

0: I fell into a ring of fire.
1: Ara ho deia, Ring of Fire. Ens hem passat al country per posar-vos a Johnny Cash amb aquesta Ring of Fire, un anell de foc, que és una expressió idònia per descriure un eclipsi en sol anular, tot i que aquí el que es fa, en realitat, a la cançó és una metàfora d'una passió desbocada que crea flames de foc entre els protagonistes, però si agafem la imatge doncs, més sense metàfora, és aquesta que tenim, la de l'eclipsi, pot ser una molt bona cançó per veure el dia 12 a l'eclipsi.

Un amor tan intens que acaba per eclipsar el cor. Aquesta és la idea de Total Eclipse of the Heart, la balada de l'any 1983 que va immortalitzar la cantant anglesa Bonnie Tyler i que va fer Diana a les llistes comercials de pràcticament tot el món. Per cert, Kanye la va adaptar per la Marató del 2015, la recordeu?

doncs us podeu quedar amb la versió en anglès o amb la versió en català. I ens quedem amb la música catalana perquè el mateix any que Ñandú versionava la Bonnie Tyler amb aquest Eclipsi del cor, Sidoní publicava Eclipse personal.

Aquesta cançó va ser un encàrrec personal de José Corbacho i Juan Cruz, per la pel·lícula Incidències. Va ser un encàrrec a Sidoní i va ser una petició molt curiosa perquè els directors van demanar als músics que fos una cançó que s'assemblés a The Passenger de Iggy Pop. Tot i que, si alguna cosa és inconfusible, aquesta cançó és de Sidoní, perquè trobo que sona moltíssim al grup català.

0: Doncs viatgem fins l'any 1995, en què els més heavies del rock català, Sang Traït, publicaven el seu cinquè disc, que van titular precisament Eclipsi. En aquell disc es buscaven lletres fosques, d'essència apocalíptica, i aquest Ombres en la foscor, en què hi havia trossos cantats en llatí i tot, n'és un exemple. Els eclipsis ja ho tenen, això, de connectar amb l'esoterisme, perquè un eclipsi és un tipus de sísica, no sé si ho sabíeu. És a dir, és una alineació de tres o més astres, i això podria invocar els monstres més ferotges de què parla Sang Traït a les seves cançons.
1: Clar, perquè dos astres sempre estan alineats.
0: Exacte.
1: No té gràcia.
0: No, però bé, la sísigia és l'alineació aquesta. Ja ho havíeu dit, que es deia sísigia.
2: On és l'accent?
0: No. A la segona.
1: Per tant, és...
0: Sísigia. Sísigia. Ja la coneixies, aquesta paraula?
1: No, però...
0: Ah, doncs mira.
1: Vull saber com pronunciar-la.
0: Sísigia. La sísigia és una altra manera de dir eclipsi.
2: Mira, sona una com si fos una malaltia, no, pràcticament.
1: És algo bo, perquè es va acabar del grec, que vol dir reunió.
0: Clar.
2: Ah.
0: Sísigia. Sí, doncs la sísigia la tindreu aquest dia 12 i podria invocar els monstres sangtraïtians.

0: No sé si la coneixeu, però ara parlem d'una artista emergent catalana, la Carla, que potser pel nom així d'entrada no la situeu, però si us diem que és la germana de la Joana Serrat, doncs ja us pot començar a sonar. Ella fa només un parell d'anys va batejar el seu disc Eclipse i d'aquí n'hem punxat aquesta cançó que ara sentim, Void of Your Memory. La mateixa Carla explicava aquí a ICAT per què va escollir aquest títol pel disc.
1: És per l'interès del que simbolitza i significa aquest fenomen astronòmic, no? El moviment, la relació entre els astres, també com a paral·lelisme, com a metàfora.

0: per crear la seva música. És el cas d'aquest que sentim, John Hiatt, que va gravar tot un disc durant un eclipsi. El va titular Eclipse Sessions.
1: Espero que durés una mica l'eclipsi, perquè si no...
0: Es veu que va aprofitar tot el recorregut de l'eclipsi solar del 2017 que va fer pels Estats Units per donar forma a les 11 cançons de l'àlbum. I una d'elles, aquesta que us hem punxat, The Odds of Loving You.

0: Aquest va ser un dels temes més coneguts de l'àlbum 001 de Blaumut de l'any 2020. Tota una cançó dedicada a punts de no retorn, a màquines del temps, a cometes... Perquè una mica és evident que el fascinant món de l'espai, i dels eclipsis en concret, però de l'espai en general, com a Lore, ha estat fascinant per milers d'artistes d'arreu del món, sinó que ho preguntin a Antònia Font. I això no s'atura, perquè, Sergi, ens parles d'un
1: disc... Sí, perquè tot això és el passat, però vinc del futur per dir que d'aquí pocs dies, el 7 d'agost, Raquel Lua traurà nova cançó, aprofitant que comença ara a gira, i també es dirà Eclipse.
0: Però és que això no s'atura.

0: Llamen i llamen i llamen. Aquí és la Julieta, que fa escassos dies us punxàvem just quan sortia la seva col·laboració amb la Uineta. Doncs recordeu que té altres col·labs guais també, com aquesta amb la Maria Escarmiento. Totes juntes ens canten Llamen i llamen i llamen. Ens separen només 5 minuts del punt de les 10, moment en què us direm adeu i fins demà. Així que no volem marxar sense abans sentir les vostres veus. Avui, que us hem demanat a part el hype que esteu vivint de l'eclipsi, o si bé en sou detractors, i que us semblen en general aquests fenòmens astronòmics.
1: Que dos punts estiguin en línia recta és el més normal del món. El Sol i la Lluna sempre estan en línia recta. El que no és tan normal és que tres punts estiguin en línia recta, que s'alineïn el Sol, la Lluna i la Terra. I el que és per cagar-se és que l'ombra de la Lluna quedi just on som nosaltres. I sobretot a la zona mitja de Països Catalans, convido a la comunitat experta a motivar-se amb l'eclipsi.
2: Quan l'any passat ho van anunciar, ja m'ho vaig marcar a l'agenda pensant que potser me n'oblidaria, il·lusa de mi, sense pensar que hi hauria tot aquest moviment generalitzat de gent per anar-lo a veure. Tinc moltes ganes que arribi l'eclipsi. L'aniré a veure en un poblet a prop de Pons amb la meva família. Esperem que sigui molt xulo per lo poquet que durarà.
3: Total, després igual està núvol, estaria bé, eh? Ja, mira, ho sento pels que els agrada tot aquest tema, però jo s'hauria d'estar núvol i au, penso com altres oients del xat que n'estem fent un gramassa i no cal tota aquesta mobilització per veure que el sol quedarà tapat i ja està, que és una aberració, tant de moviment de gent i fora ja.

0: que en un lloc on es veurà de primera, i em fa patir una mica la... que no tinguem aquí la marabunta. No, no he fet cap pla de res.
1: Avui m'he despertat cantaire i aquí us faig un regal, una petita autoversió d'una cançó nostra que es diu Atrapat. Si tu estàs amb mi, aquest serà un món millor. Però si els experts estan amb mi,
2: Pino,
1: aquest serà un món millor. Home, bon dia. I per cert, ahir, amb un àudio, va haver una oyenta que va dir que va conèixer un oient i es van liar una mica. Liar una mica és... dating.
3: Doncs jo veuré l'eclipsi de casualitat en un dels millors llocs que es diu que es veurà dels Països Catalans, amb unes ulleres que precisament em va donar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, on vaig anar a la final de l'Animarius. I sí, i crec que sí que n'estem fent un gramassa. He de reconèixer que a mi m'ha generat una miqueta aquest hype, que no tornarà a passar un episodi com aquest fins al 2180. Calla, que ja no hi serem cap de naltros.
1: Sí, hòstia, va dir, diu... era una noia. I l'altre dia ens vam conèixer amb una noia al concert de no sé qui. I ens vam liar una mica, però vam plegar aviat o alguna cosa així. I ara... o cap als noms no els sé.
4: Gràcies, oients, com sempre, per participar amb nosaltres. Dos minutets que ens separen de les 10, així que punxem la cançó que vosaltres heu triat. Quina ha guanyat avui?
5: Finalment ha remuntat Zoo i SFDK amb Sereno.
4: Doncs amb Sereno ens quedem. Tornem demà a les 8 del matí, que serà l'últim programa de la temporada, que va començar aquell llunyà 1 de setembre de 2025. Demà, 31 de juliol de 2026, farem la pauseta de l'agost. Gràcies, Sergi. Fins demà a les 8.
5: Fins demà.
4: Gràcies, Dani, al control de so. Tirem un efecte random de...
6: Bueno.
4: Bueno, vale. Ala, fins demà a les 8. Adéu, ocells.

Què tal? Les 10 i 3 minuts. Anem a omplir de música el matí del dijous. És 30 de juliol. I per començar teníem la Ludwig Van. Avancem amb Chloe i aquesta nova aventura que ens acompanyarà tot l'estiu. Bon dia.

0: viure dins de mi.
1: A la meva esquerra.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
4: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
5: Oh, capità, el meu capità.
6: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
7: Ja no sé què em passa.
6: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
8: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
6: Aquest estiu, els dissabtes a la nit, històries de sempre i per sempre.
9: Això sona brillant.
6: Nit d'Òscars. I aquesta setmana, el color.

0: Les novetats de quilòmetre zero també passen per mans de Pol Bordas amb aquest Barcelona.
1: Escoltes i cat.

una altra de les cançons per reposar-te les piles amb la llum i aquest 92 que va presentar el Primavera Sound. Seguim en marxa amb el House de Bauza.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Després del seu pas per Eufòria, és l'Augibert que continua enlairant la seva carrera en solitari amb aquesta nova cançó. L'Amulet, i ara hi posem a Lil Tammy.

gràcies, mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No m'ho segueix la mà de qui dóna de menjar, perquè m'ho aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressa de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està veu avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

0: Ariana Grande, que demà publica un nou treball, però que més ha estat notícia perquè ha denunciat una campanya de hackejos que ha acabat amb la filtració de fotos i també de 45 cançons inèdites. 3 minuts i un quart de 12. A casa jo
1: sudant. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
4: Anna Castillo.
5: Jo ara fa poc he sigut amiga de John Travolta.
6: No, un moment.
7: L'eclipsi amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: Escoltes ICAT.

cançó per aquest estiu de la Flashy Ice Cream sona a ritme de bachata romàntica. Imagina. Posa'ns a imaginar, deixem portar per la proposta de Pozzoli i Vitara a la fi del món.

Temperatures que es comencen a disparar i nosaltres intentem sufocar-les amb la música de Clima i també amb una altra de les creacions fetes a casa nostra. Ells són Minibús Intergalàctic.

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer això.
0: FM, app i 3CAT.
4: S'apagaren tantes veus...
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és...
6: Quan el cel es torna negre...
5: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
6: Els veïns desemparats...
5: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

preparats per saber com sona en directe el proper 7 d'agost al France Electronic, al Parc del Fòrum? És la Gigi Ros. I per si em busques ara una mica de més relaxada i més delicada, tenim la ideal, la Almos Monde. És el...

Sempre ve de gust conèixer nous artistes i més si són com ell. És Q i amb ell hem començat aquesta nova hora de música a ICAT. Seguim de dijous 30 de juliol, ara amb la banda de Tarragona. Són Sodi.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Em dic Helen.
4: I jo, Stefan.
5: Sóc en Damon.
3: No m'havies dit que tenies un germà.
4: És complicat.
6: La mateixa sang, el mateix amor.
7: Imagines quin gust deu tenir la seva sang, Judit! Que faris!
6: Diaris de vampirs.
8: Disponible a la plataforma 3CAT.
1: Escoltes ICAT.
9: Maleixo dia en què te'n vas creuar. Si pogués tornar, pensaria un altre pla. Ja fa massa dies i no has tornat a trucar. No et deixo de buscar.
10: Si creus que ens podem trobar...

et crema tant, ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

0: de les novetats de casa nostra. Faltava proposta de l'Arnau Bellver preparant el seu primer treball per a principis del 2027 amb Mentre el Monstre.
1: Escolta, Zicat.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.
2: Rere queda ja la I, però...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
2: I pujo al metro de nit...
0: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

enganxant-se des de la primera escolta amb Alfred García. Nova cançó en català, aquest Vine'm a buscar, i així hem arribat a 3 quarts d'una. Moment per l'Albert Beiró, faltava l'última cirera.

altra mostra del talent britànic amb Mimi Webb i el seu Girls Know. I de les col·laboracions més especials i més romàntiques tenim aquesta de Party Next Door i Jeva.

escàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. A les 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només l'estatus. He fet el que cal per demostrar-ho. Perquè sang de la meva sang, de la meva sang.

que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I som millor contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

jove Lluc, que es presenta, entre d'altres, amb aquesta cançó Sang, tot esperant el seu primer treball. I arribarem ja a la una del migdia amb un altre dels talents de casa nostra. Ell és el jove Drive. This is a certified...

I aquesta hora hem començat amb Stormy i Odile, 24 Hours. Seguim amb sol, calor i bona energia vora el mar. Ara amb l'Uri Santafé i l'Amliqui. És la daurada.

0: I think I might.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Oh, capità, el meu capità.
4: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
5: Ja no sé què em passa.
4: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
6: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
4: Aquest estiu, els dissabtes a la nit, històries de sempre i per sempre.
7: Això sona brillant.
4: Nit d'Òscars. I aquesta setmana, el color porpra. I've been working and working and working
2: till the sun goes down. Escoltes i cats.

tema dedicat que sona més fresca que mai gràcies a la Jules. Un altre dels noms femenins de la temporada és el de la Paula Somebody to Everybody.

0: la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

petit senyal i una petita mostra del que sortirà el 2027, una impecable trajectòria que ja suma més de 20 anys. Els Amics de les Arts, seguim on fire amb Lluís Tomlinson.

espera un mes d'agost atapaït de concerts. Aquí tenim la Ludwig Band, millor amb ell. I en menys de 10 minuts arribem a les 2. Moment també per compartir una altra conversa del Pausa. Però abans el so més eclèctic dels Petit Ibèric. Aquesta és la Bruixa.

continua sent una de les cançons més reproduïdes aquest estiu 2026 amb Olivia Rodrigo, la Xema Dina avui, amb elles, amb Al·lèrgiques al Polen i Un amor amb vi.

0: Escoltes ICAT.
1: Pausa. Els millors moments.
2: Sí, hem hipnotitzat la Marc Pujol des que va treure el Cançons de Rebost i a més l'he anat seguint allà on hem pogut i deixen un estat meravellós.
3: Què té la Marc Pujol, que és aquesta artista que algun dia hem de convidar aquí, Mariona, la Marc Pujol? Què té que us agradi a tots els músics?
4: És flipant, no sé. La història amb ella va ser que ella va contactar el Jordi Matas, el meu cosí, productor, estimat, amic, germà, i per gravar, i ell la va anar a veure un dia per saber com era i tal, i va quedar totalment prendao.
2: Sí.
4: I llavors van començar a gravar, i jo un dia vaig anar a casa seva a veure com gravava, i vaig flipar, o sigui, nivell que jo era el Pete Seeger veient el Bob Dylan, quasi, saps? Ja. Saps aquell rotllo de... aquesta persona tan jove i que fa això? Li vaig dir a la Luis, és que aquesta noia l'hem d'editar nosaltres, ha de ser hidden track, això. I després hem acabat fent una gran amistat i és una persona amb molt de talent, ja està, no té més secret.
5: Jo entro, quan l'escolto, en un estat de pausa, de tranquil·litat absoluta, no? Em fa baixar. Jo que sóc com una cafetera italiana que va entrant en emulsió i en ebullició.
6: Jo, hi ha coses que fa ella que jo a mi em costarien molt de fer, saps? I viceversa, probablement. O no, mai se sap, però és, en plan, hi ha una sensibilitat a les seves cançons, com aquest detall, però que a la vegada és tan natural i orgànic que sembla com que sigui fàcil, saps? Una flor.

0: Aquesta cançó es diu Per cada u. És obra de Marc Pujol, que, ja ho heu sentit, acumula uns quants fans entre els convidats que han anat passant per aquest programa. Heu sentit en Biel Duran, en Ferran Palau, en Jordi Borràs i La Llum. I tot plegat per començar el programa d'avui.
1: Aicat, pausa.

0: Hola, hola, com esteu, oients? Avui convidem la que segurament és l'artista, amb permís de Manel, l'artista que més ha sonat a la curta història d'aquest programa. I no només perquè l'haguem triat nosaltres, que també, sinó perquè, com us deia, molts dels nostres convidats, molts més d'aquests que heu sentit, d'aquests quatre, doncs molts d'ells s'han referit a la seva obra com a música preferida de la vida o música preferida que els porta a moments de pausa. Mariona Batalla, bon dia.
1: Bon dia.
0: No podríem estar més d'acord amb això, eh?
1: És que, de fet, avui el programa... de tanta pausa que farem, igual no ens adormim.
0: No arribarem a dormir-nos fins les 3.
1: Això és veritat.
0: Que és possible que quan vingui la gent del loft ens trobin fent la becaina aquí. En fi, que comenci la cosa, va.
2: Comença la teva pausa del dia.
0: I avui, dimarts, dediquem el programa a les melmelades que van sortint d'un racó oblidat del rebost de casa. Ara ho entendreu tot plegat. Benvinguts a Pausa.

0: Saludem a aquesta hora. En teníem moltes ganes a la senyora Mar Pujol. Bon dia, Mar.
1: Bon dia.
0: Com estàs? Com t'has quedat amb això que has sentit?
1: Flipant.
0: Contenta, no?
1: Contenta.
0: Generes consens, tia. Has vist o no?
1: Això és fort.
0: Això és fort.
1: És fort, sobretot, no sé, em flipa com que... És veritat que els meus concerts o la meva música noto que arriben com a gent gran
0: sí.
1: i a gent petita. I això d'alguna manera em fa veure que... Uau, que és transversal, no sé.
0: Doncs deu haver-hi alguna cosa universal, ve de saber. Just venint d'un repertori que jo intueixo que neix molt en una intimitat, a la vora del foc, a la vora del rebost, a una habitació, no? I que s'universalitza d'aquesta manera.
1: 100%. Però també m'agrada com veure la música com que... És molt difícil veure on comença i on acaba, no? O sigui, és un reverb etern en els dos extrems, no? En plan, on comença? En l'intimitat, sí, però en totes les meves referents, en el paisatge, en la terra, en el meu pare, en... Ostres, jo crec que els cicles naturals, per exemple,
0: sí.
1: hi ha molt a inici aquí, no? De no saber com explicar la bellesa de tot aquest gest... i comunicar-la així.
0: Pot ser que et tornin les cançons un cop... Saps allò que dieu als músics? Ara ja és vostre, el disc, això ho diuen molts músics. Fa una mica riure, aquell comú. Pot ser que et tornin les cançons perquè tal fan o tal altra persona que l'ha escoltat te l'explica i dius, epa, què ha passat aquí?
1: Totalment.
0: Se transformen a tu mateixa?
1: No sé si tant per l'opinió externa, sinó perquè... em trobo en un moment vital diferent i la cançó que jo em pensava que era per aquell amor, de cop, ja no és per aquell amor, sinó que és per una altra cosa.
0: Ah.
1: I això m'ha passat.
0: Per exemple, Ploranera. La teva cançó Ploranera, que comences dient estic sola a l'habitació i ploro per tu. Que, de fet, la cançó és una cançó de transformació tota l'estona, no? Perquè al final passa una cosa, hi ha un gir de guió superbonic. Però Ploranera ara potser l'associaries... O et queda molt lluny la història aquella?
1: Bueno, és que potser tinc una història com molt concreta d'aquesta cançó.
0: Aquesta justament sí, eh?
1: Aquesta just... Però pot canviar, és que, total, jo allà, en aquell moment, per tu, estic plorant, per tu és per un complexo.
0: Ah,
1: meu, jo em sentia terriblement lletja en aquell moment
0: sí.
1: i estava molt ofuscada amb aquest complexe, però era com alhora em sentia molt tonta, perquè és com per què et preocupes d'una cosa tan superficial, saps? Que evidentment no és tan superficial, o sigui, els cànons de bellesa ni de conya és una cosa que passa de puntetes, saps? Però potser de cop i volta algun dia és per algun concret, però en tot cas com vaig reflexionant sobre com ploren diferents personatges i per què ploren, no?
0: Sí.
1: O sigui, com relativitzar una mica. A mi relativitzar sempre em salva de tots els meus marrons.
0: És veritat, i és fins i tot com plorem les persones quan estem contentes o quan riem, perquè fins i tot fas una personificació no només de les pedres, que també, que m'agrada molt que les pedres tinguin sentiments, sinó també del riure en si mateix.
1: Del riure, sí, de les bledes, també.
0: De les bledes, que ploren, les bledes.
1: Exacte.
0: Ets una mica bleda, tu, en aquest sentit, o què?
1: Jo...
0: Aquí som equip, eh? Som,
1: sí,
0: som
1: legió. Bleda.
0: Legió perfecte. Bleda, sí, sí, pot ser-ho. T'acceptem al club.
2: Sí, sí. Projecte bleda.
1: Sí, però he de dir que fa temps que no ploro amb tanta facilitat. Quan era adolescent jo plorava una barbaritat. Però amb gust, eh?
0: Ah, sí, sí.
1: Sí, sí, em posava una cançó i vinga, a plorar.
2: Perquè tu, Mar, pregunta íntima, però has fet mai teràpia?
1: Molt poca.
2: Ho dic perquè potser la teva manera d'anar a teràpia, no, jo em noto molt canviada des que he anat a teràpia, però tu, potser sense trepitjar una consulta, a través de l'autoanàlisi que tu fas amb les teves cançons, t'has fet molt gran, molt de pressa.
1: Pues trobo que... no sé... O sigui, sí. O sigui, les cançons m'han ajudat a anar molt... molt endins, diguéssim. No només les cançons, sinó trobo que m'he envoltat de gent molt xula. És com que realment crec que he posat molt pes en la comunitat.
0: Mm-hmm.
1: O sigui, sí que... quan he estat molt malament, ha estat com... vale, estona per pair-ho, jo, amb mi mateixa, si necessito teràpia, doncs ho faig, però no m'he trobat... M'he trobat en algun cas, però potser he fet una sessió o dues i ja està.
0: allò que surts i dius, tinc alguna eina, ja he detectat alguna manera, no? A vegades és enganyós, eh?
1: Sí, vaig anar amb una terapeuta que no em va ajudar massa. No, era perquè jo sóc molt despistada, o sigui, crec que sóc la persona més despistada que conec, en sèrio, i les persones del meu entorn et dirien el mateix.
0: Bueno, ha passat, fa un moment ha passat que la Mar Pujol avui ha vingut a Barcelona, ha aprofitat aquesta... De fet, has aprofitat que venies a Barcelona a fer compres... I has aprofitat per venir al programa i una cosa que has comprat te l'havies deixat allà, sort que ha vingut el nostre company de seguretat i te l'ha donat.
1: Correcte.
0: No, doncs... És això constantment en tu, o
1: però
0: què?
1: Això arriba a un extrem, però és que el pitjor és que ve de quan estic més feliç. Quan estic més feliç a la vida, doncs... Pues, ah, li, li, la, la. I en aquest estat de papallona...
0: Et veig tant en això.
1: Doncs m'ho deixo tot.
0: Ja.
1: I arriba un moment que és com... M'estresso perquè no sé com viure a mi mateixa. I, a més, de vegades arrastro els altres, saps?
0: Ja,
1: perquè...
0: Ja. En cas, si vas a bolo i et deixes de sota la guitarra, doncs què t'haurà passat, no?
1: Mira, de bolo no, però de tornar a casa sense la guitarra...
0: No.
1: Quasi bé. No, perquè me n'he adonat.
0: Girar però... cua, no? A mig camí, sí, estar a la furgo i dir...
2: D'allò que estàs tornant i dius... Sí que vas lleugera. Sí. Com? Per què venia carregant
0: perquè
2: una cosa
0: ara
2: i no?
0: Ara de sobte és Beyoncé, no? Només canta, no?
1: No, un dia em va passar en un assaig. Havia quedat aquí per assajar amb en Cels, un guitarrista.
0: Sí.
1: I arribo, li faig així, des del carrer tal, i em diu... I ens apropem, i em diu... Tia, i la guitarra? I jo... Hòstia.
0: I no vas assajar.
1: Hòstia, que no l'he agafat. Diu, bueno, tranqui, ja tinc guitarres, jo.
0: Sort que en tenia en Cels. Sí. Escolta, tu ets potser la persona que fa la música més adient per aquest programa, que has vingut, com a mínim. Li vaig dir això mateix al Ferran Palau, però canvio de parer avui, val? I Ferran, ho sento, et poso en segona posició, perquè crec que ets tu. Llavors, tu et definiries... Crec que t'estic fent una pregunta que ja té resposta de seguida, que és, la resposta és sí. Tu ets una persona calmada, no?
1: Sí,
0: sí. Sí, sí, sí que ho ets. Sí, que sí. Se't nota.
1: No, sí.
0: I aquesta calma et porta potser aquest despiste, també, a vegades, eh?
1: 100%. Sí, sí. Calma, empanamento.
0: Empanamento, més que calmada.
1: Sóc bastant empanada, la veritat.
0: Sí.
2: I ho vius amb culpa... O és una mica divertit?
1: És una mica divertit. Crec que hi va haver un moment a la meva vida que potser se m'havia jutjat bastant per això i quan vaig anar a la uni tothom de cop li semblava divertit això. I va ser com en plan, ai, si a la gent li sembla divertit a mi també m'ho pot semblar.
0: Yeah.
1: I de cop em va semblar divertit. I llavors ja és com que m'enric de mi. Hi ha cops que és tan heavy que és impossible que no et faci riure.
0: Tipo?
1: Aquí a Barcelona un dia em va passar que no me'n recordava que havia vingut per una entrevista. O sigui...
0: Tu havies vingut a Barcelona.
1: Jo hi tenia dues entrevistes.
0: Tu eres aquí, sí. A la ciutat,
1: sí.
0: I vas pensar...
2: Què faig aquí?
0: És com quan vas a la cuina, no? Que dius,
2: quan vas a la nevera i obres dius...
0: Què venia a buscar? És això? I què? Vas haver de trucar a la Luisa del Segell?
1: No, ella em va trucar a mi. Recordant-m'ho.
0: Tia, que no hi vas.
1: Em va dir, tia, on estàs?
0: Saps
1: perquè
0: mitja,
1: eren dues entrevistes.
0: Qui mitjà era? On no hi eres?
1: Sí. Cultura jove? Cultura...
0: No seria pas amb Beth Molina, que anaves. Perquè tens unes vibes de Beth Molina. Beth Molina
1: no.
0: És una persona despistadíssima.
2: Bastant.
0: També. No era ella.
1: No, crec que no.
0: Vale, vale.
1: Però saps què vull dir?
2: Cultura jove, cultura jove no és d'aquí de la casa?
1: Sí.
0: Cultura Jove és un projecte transversal entre tele, ràdio i tal, i que penja de l'ISEC, de la Generalitat.
1: Sí, crec que era allà.
0: En fi, i, no, i vas anar i vas arribar al final?
1: Vaig arribar, però és que espera't.
0: Bueno,
1: o sigui,
0: tranquil.
1: Quan estava al metro,
0: sí.
1: Em vaig equivocar de parada. I surto del metro i em trobo que... On sóc? Miro... 40 minuts a peu, jo no.
0: No!
1: No.
0: Bueno, a més, pots tornar a posar a entrar al metro.
1: Sí, sí, però era just aquella parada. Sabeu que hi ha una parada, que no me'n recordo quina és? Que és llarguíssima.
2: Passeig de Gràcia.
1: Aquest mateix.
0: Havies de fer el transport de Passeig de Gràcia, aquell túnel etern.
1: Jo ja l'havia fet. Llavors vaig haver de tornar corrent... Rient. Jo estava rient en plan... No m'ho crec que m'hagi descuidat de que tenia una entrevista, de que m'hagi equivocat de parada. O sigui,
0: Però es va fer l'entrevista, vas tornar a casa i havies fet la feina, oi?
1: Sí, sí.
0: És que saps que, ara, perdoneu que personalitzi, però és que tinc un fill que va pel teu camí i que se'n riu, i que se'n riu del seu despiste.
1: Perfecto.
0: Tota l'estona, i penso, serà funcional aquesta persona de gran? I veig que sí, Marc Pujol ho és.
2: Però jo trobo que és molt 100%. Guai, perquè abans la mare ha dit una cosa, i és que això, durant un temps, si ho vas viure amb culpa, i tampoc no vull responsabilitzar els adults, però sí, però moltes vegades de petits ens fan comentaris que semblen una tonteria, però ens cauen com lloses. És a dir, de dir, és que ets un desastre. I tu creixes sentint que ets un desastre.
1: Tinc una amiga que d'això no en diu els encanteris.
2: 100%.
1: Són encanteris. És que hi ha comentaris que... cluc, ja se't col·loquen d'una manera que és com... reproduiré aquest rol d'aquest comentari eternament fins que no passi alguna cosa que em confronti amb això.
0: Ja. Yeah. Això li passava a la sexòloga que va venir, com es diu?
2: A l'Helena Crespi.
0: A l'Helena Crespi, que ella parla de pressió estètica i de grassofòbia, etc. Uh-huh. I ella ens va explicar, o explica el llibre, crec que no em van parlar aquí en antena, que el seu trauma de petita era anar al doctor, anar al metge, i que el metge li digués, tens massa quilos i sempre tindràs massa quilos. I diu, jo aquí, a partir d'aquí, vaig entendre que jo seria una nena grassa tota la vida, no? I aquell comentari que potser ella tenia 8, 9, 10 anys, se li ha quedat clavada per tota la vida i encara hi està lluitant ara amb 40 i escaig.
2: Home, jo estic anant ara amb 27 anys de teràpia perquè en algun moment la meva àvia em va dir, Mariona, tot el que toques ho trenques.
0: Ah, sí, eh? I uau, encara ho tens allà, eh?
1: Uau.
0: Com li diu la teva amiga? És que ho
1: encanteris.
0: Encanteris. Hòstia, ho adapto al...
2: gairebé maleficis.
0: Maleficis
2: perquè tenen component dolent.
0: Escolta, avancem una mica en el tema dels teus orígens, també, que m'interessa molt, perquè si relacionem pausa amb la teva música, relacionem pausa amb el fet de ser de poble o no. Sí, o desmitifiquem-ho, d'acord? Vale? Mm. Pot ser que sí, pot ser que no, perquè hi ha gent... A veure, el Dan Peralbo, jo no el veig un tio molt pausat i és de Torelló.
1: És veritat.
0: El Lluc Cruselles, que és de Sant Pere de Riutort, de no sé què, m'he inventat el poble, és que abans... Santa Eulàlia de Riutort, no és en absolut... Per cert, Lluc, gràcies perquè ens has enviat xocolata. No és en absolut un tio tranquil. Vull dir que deu anar a cases, això. Però en el teu cas, relacions molt el fet de ser de Prats, de Lluçanès, amb ser una persona tranquil·la?
1: Clar, vale. Bueno, bona pregunta. O sigui, jo, sincerament, sí que ho relaciono com el ritme de poble que el de ciutat. És que ja no és una cosa de persones, sinó de dinàmica, no? En general. Vull dir, ara miro per la finestra i estan passant moltes coses. Vull dir que és una energia que es veu
0: sí,
1: com
0: sí.
1: Una mica des de fora, es pot veure així, però... concretament sóc una tia tranquil·la, vull dir que... Però és veritat que conec molta gent molt nerviosa, saps? De poble, també.
0: Sí, sí, sí.
2: És que, ojo...
0: Jo n'he conegut molts, també, que tanquen discoteques. Estan molt nerviosos.
2: És que t'anava a dir, ojo, les festes majors de poble.
0: Sí, sí.
2: I que, no sé, Marc, si tu t'ho has trobat, però jo conec que molta gent de poble... És que ara el que vull dir... No vull que caigui com una veritat absoluta, però moltes vegades la gent de poble... comença a beure, a fumar i a drogar-se molt d'hora perquè és l'única manera d'oci que hi ha, perquè 100%. No hi ha centres culturals i tal. Tu com has viscut com a persona mega pausada que l'oci de poble sigui com tan exuberant?
0: Molta festa.
1: Jo no ho era tant de pausada quan era petita. Sí, era tranquil·la, però és veritat que vaig començar a beure bastant d'hora, però també és veritat que pels meus referents de pares i tiets tots... han tingut problemes amb l'alcohol, drogues i tal, llavors era com jo tenia com molt clar això, també, com era com fumar no, i drogues tampoc.
0: Ja. Yeah.
1: Bueno, i llavors, doncs, sí que és veritat que no m'ho qüestionava molt, jo.
2: Ja.
1: Yeah. He tingut una adolescència
0: molt... nerviosa per la música que està entrant, no?
1: Una mica, sí.
0: Para, Dani, que ens anem de festa de sobte, yeah. Tranquils que estàvem. Això era Pont Aeri, que concretament era Pont Aeri. No sé, no, m'ho he inventat. Digues, què deies, Marc, perdona?
1: No, que he tingut una adolescència bastant normativa i, per tant, jo he anat... M'he fet anant... O sigui, jo m'he adaptat molt a aquesta dinàmica de veure. Però, ostres, jo és veritat que el poble, ostres, trobaria molt a faltar un espai d'oci per a adolescents que posés el centre en un altre lloc.
0: Ja. Yeah. Ja, que no fos la discoteca del carrer, no sé què...
1: Bueno, la música, però... Ostres, viscuda diferent. Mm-hmm. És que... Sí.
0: Anem a Prats. Escolteu això.
3: Ei, Marc, jo una anècdota així... així tal qual, no... ha de ser molt dolent amb aquesta memòria. Bueno, que sempre volies donar voltes i que no et marejaves mai. Marc, et mereixes? No, no, jo no. Una volta...

0: Aquesta és la intro del teu disc Trepa. Es diu Trepa. La cançó, de fet, es diu així. Sí. Si no m'equivoco, aquesta intro. Aquest és un disc que la gent no el té tan controlat com cançons de Bressol. Sempre dic cançons de Bressol.
1: Ah, sí? Bueno, no estàs tan lluny, no?
0: No, Cançons de Rebost és un disc que la gent el té molt situat, però aquest Trepa no tant. És el disc del 2022, és el teu debut, al llarg, i hi havia aquesta mena d'intro, no? En plan rap, una intro així de 20 segons o de 30 segons, que explica i deixa penjada una història. Què és aquest casino?
1: Aquest casino del Pens és un casino... Això m'ho va explicar el meu pare.
0: Que és la persona que sortia de l'àudio al principi?
1: És el meu pare, sí, exactament. Estava treballant a la Serradero.
2: Que ara va dir un bon pare i un tractor, perquè estic fent alguna cosa de fons.
1: Sí, sí, estava corrent al bosc. I aquest casino estava fet tot de fusta, per dintre. Com tot era de fusta, bancs, tot. I sempre anaven a treure el cap allà després de treballar i això. I es veu que un dia com el van renovar i el van modernitzar. I li van treure aquestes coses de fusta que estaven fetes com amb artesania, diguéssim. Oh. I ho van canviar per una modernó. És que no recordo exactament si s'ha tornat a canviar ara, però que és com més industrial.
0: Vale. I es va cremar o no, però?
1: No. La destrossa era aquesta.
0: La destrossa era aquesta, vale. És que estava, perdona, no em mirava, estava mirant on és el Pens exactament. Estaria entre Vic, Ripoll i Sant Quirze de Besora, més o menys, per allà, una triangulació.
1: Exactament, sí, sí.
0: Allà, molt bé.
1: Bueno, després de Pere Fita,
0: sí,
1: et trobes un trencant que vas o al Pens o a Sant Quirze.
0: Molt bones, les coques de Pere Fita, molt bones. Què t'anava a dir? Una altra cosa t'anava a dir que... Això, el Rebost. No, deixa poner-hi, el Rebost.

0: A veure, fer de Tarres, que, sí. dèiem a un altre programa... No, ara us direm bé, que estem a pausa. Això ho dèiem a l'altre programa que fèiem, Mariola, te'n recordes?
1: No sé
0: com
1: es diu.
0: Fer de Rates, la coca Perafita és més la industrial.
1: Sí.
0: Ha quedat una mica així la memòria popular, com... No, coca sí. Perafita, anem a buscar, però...
1: I que és bona, eh? És allò que dèiem abans de la xocolata, sí. Que és com la versió guarra, una mica, que... És bona, però hi ha altres fonts que ho peten bastant allà a Olost, al costat, sí. Hi ha Cal Parra.
0: Ah, molt bé.
1: Que ho fan molt bé.
0: Tots cap a Cal Parra, doncs.
2: Bé, aprofito, em poso intensa, sí? I agafaré la metàfora de la xocolata de la marca. És, creus, Marc, amb la música passa una mica igual? És a dir, xocolata o música industrial, guarra, està bé com per... saciar el cos, però que al final l'ànima et demana una cosa més artesanal, més feta a mà i amb més amor?
1: 100%. És que, de fet, penso... És que l'altre dia ho pensava. Crec que són com... evidentment dues coses molt diferents, però una cosa per mi té a veure amb el que és artístic i... No, hi ha música... amb una ànima, diguéssim, artística, uh-huh. I música amb una ànima pues, més industrial, no? Que seria com una música que sap a lo que va.
0: 100%.
1: De dir,
0: faig
1: servir aquesta estructura, ostres, aquestes referències serveixen perquè, ostres, mira com mola aquesta batxata que ara s'ha posat de moda, doncs l'agafaré, i uà, com aquesta claredat i direccionalitat, no? De, és com una energia... bastant més industrial. Mm-hmm. Que no, però que és això, que no vol dir que...
0: Ho sabries fer, tu?
1: Això?
0: Sí. Creus que te'n
1: sortiries? No m'he posat mai a fer-ho, però... No.
0: No,
1: realment no.
0: Vale.
1: Realment no, perquè no...
0: És a dir, encara que no ho sentissis en l'ànima, eh? És a dir, que tens un encàrrec i et posen aquí una pasta sobre la taula i et diuen, fes-me un hit.
2: Home, sí, hi ha un munt
0: no,
2: de pasta.
0: No, ja, però és que hi ha gent que se'n sortiria... O crec que hi ha gent que pensa que és molt fàcil fer un hit de pop i no ho és tant, perquè exacte. Al darrere hi ha menys pensants, hi ha gent que...
1: Sí.
0: Saps què vol dir?
1: Sí. No ho sé, a veure... Que pas, sí, però que fos un hit...
0: Ja.
1: No sé.
0: Sabries encarar una batxata, per exemple, però a veure si funciona. Hòstia, Mar Pujol fent batxata. M'està explodant el cap.
1: Uau. Però sí.
0: quina ànima llatina tens, tu?
1: Ànima llatina?
0: Sí.
1: M'agrada molt la música llatina, eh?
0: Sí, eh?
1: Realment.
0: Però més folk llatí o també el petardeo llatí? És a dir...
1: O sigui, Austin Coas...
0: No sé què és...
1: Austin Coas són increïble, és com...
2: No sé qui són.
1: Sincerament, no sé de quin país són.
2: Com s'escriu?
0: No sé, ho estic buscant perquè no ho trobo.
1: Austin Coas.
0: Ah, vale.
2: Amb K?
0: Austin Coas, sona
1: no,
0: portuguès.
1: No, amb C.
0: Sona brasileny, això, no? Austin Coas, o... A veure, Bahia...
1: Sí.
0: Brasil.
1: Val.
0: Candombé fan. Bueno, clar. Clar, t'agrada una cosa una mica més en pedigrí.
1: Sí.
0: És a dir, si et dic, et poses aquí la Shakira rebentant-ho amb l'últim hit que ha fet amb el productor argentí, potser no tant, no?
1: No m'hi veuràs, no.
0: Vale, doncs pues ja està. Ja he descobert un grup avui.
2: Perquè llavors, ja no Mar, quan surts de festa, quina música t'agrada que soni?
0: Rampalau.
1: Ja.
2: Vibrant en Ferran Palau.
1: He de dir que no surto de festa, com a tal.
2: És que els espais d'oci també estan molt marcats pel tipus de música que sona.
1: Total. Sí. No sé, trobo que m'encanta anar de concerts de música que m'agrada i quan estem de festa posem de tot. Petardeo, en general.
0: Està bé, el petardeo.
1: Sí, està guai, però...
0: Rafaela Carrà, en un moment determinat, està bé.
1: És que sí, 100%.
0: Clar.
1: Sí, però vull dir que també fem molta música, saps? De dir, va, guitarra i anem fent.
0: Ah, vale. Agafeu i venga a cantar, no? Està
1: sí.
0: Guapo. Escolta, que ens hem quedat abans, teníem l'amor en conserva sonant, se'ns ha acabat, però que hi tens tu el teu rebost. Volem conèixer el rebost. No puc marxar d'aquesta entrevista sense fer una foto del rebost de la Mar Pujol que tant la inspira.
1: A veure...
2: Ara diu un cadàver. Un cos esquartarat.
1: No, però...
0: En conserva.
1: Però és que ara mateix hi tinc bastantes coses de súper.
0: Sí.
1: Tipo pasta, arròs...
0: Ho diuen vergonya, quasi, eh?
1: Sí, una mica,
0: no,
1: perquè...
0: N'hem de tenir tots, això.
1: No, ja ho sé, sí. Però vull dir que no et puc donar res interessant.
0: Saps? Jo volia que em diguessis, bueno, aquest estiu, els tomàquets, que he collit a l'hort...
1: Ja. No, perquè no tinc hort. Bueno, ara sí, ara tinc hort i l'estiu que ve ho podré fer.
0: Bueno, però tomàquets en tindràs.
1: Sí.
0: És que és un moment molt guapo de recolliment, eh? Molt. Jo aquest estiu he fet conserves de tomàquet i el moment de pau que et porta això...
1: Sí.
0: Fuà, fer el bany maria, tot, el procediment aquest, esterilitzar...
1: Sí, 100%.
0: Molt guai.
1: Sí, sí. Això, bueno, ho havíem fet també amb cabell d'àngel, això. Tinc molt record de fer-ho amb cabell d'àngel.
0: Sí, eh?
1: Sí.
0: No sabria ni per on començar amb el cabell d'àngel.
1: Jo tampoc, no me'n recordo, gens.
0: I es conserva més, el cabell d'àngel?
2: De què està fet el cabell d'àngel?
0: Bueno, hi ha d'haver sucre, segur.
1: És no? la carbassa, per dintre.
0: Amb sucre, els, el, no?
2: Com els filets
1: aquests? Els filets, sí, sí.
2: Ah.
0: Estic buscant la recepta ara mateix. I què, ho fèieu amb cabell d'àngel?
1: Sí, i recordo molt aquest procés. Com, és com d'estar molt present allà, no? És com fer plàstica o...
0: Sí, sí, sí.
2: Artesania.
0: Una carabassa sí. De cabell d'àngel. És la curcubita ficifòlia, sobretot. Sucre i una llimona, ja està, ja tens el cabell d'àngel fet. Vale, doncs, mira, no m'agrada gaire, per tant no m'hi posaré, amb el cabell d'àngel.
1: Però una cosa és que està molt infravalorat, el cabell d'àngel. Jo sí, penso, ne. Però després tastes una cosa i dius, no està tan mal. Bueno, és bo.
0: Sí? Jo penso...
1: No,
0: jo penso
1: no esteu en el meu equip, esteu en l'equip de bledes, però de cabell
0: d'àngel. No, Dani, tampoc.
2: Jo prefereixo crema abans que cabell d'àngel. Si hi ha la versió en crema...
0: Sí. Doncs pues mira. Oi que t'agrada el Bon Iver, a tu?
1: Moltíssim.
0: T'agrada molt. Doncs et proposo que escoltis un noi que ens envia una nota de veu, a més, que es diu Silvio i que acaba de treure un disc i entre les seves influències innegables hi ha Bon Iver.
3: Hola, família de pausa. Em dic Silvio i us vull presentar el meu àlbum Infinita Primavera perquè us acompanyi aquest hivern i el passeu de la millor forma possible. Una abraçada.
4: No estic

0: Doncs aquest és el senyor Silvio, acaba de publicar aquesta primera referència sota el segell Foen Records, un segell històric, podríem dir ja, que ha publicat molta electrònica d'autor, ha publicat bona cançó, i que també publica una persona que ara mateix, en aquest mateix instant, es pronuncia sobre el seu moment de pausa.
1: Hola, jo sóc la Joina. El meu moment de pausa diària, jo diria que és quan vaig en cotxe i arribo a un lloc i tinc la mania de quedar-me 10 minuts a dins del cotxe abans de sortir, a vegades no fent res o escoltant música o pensant en les meves coses, i després ja surto. Però és un moment com que em dona molt gust i plaer, com d'estar allà abans de sortir al món real.

0: Efectivament, això que sentiu es diu Aldera, que és una versió que la mateixa Joina, que és la cançó de la Joina, ha fet amb la Mar Pujol, oi? Que és una, ja la tenia, aquesta cançó, oi? Espera, que t'has despistat
1: sí,
0: i el micro...
1: Exactament. Està...
0: Acaba de passar el que li passa a la Mar, que és despistar-se i no agafar el micro.
2: He recordat que estava a la ràdio.
0: Sí. Què hi faig aquí, no? Parlant aquí de música.
1: Ai, de cop...
0: A la Mariona i a mi ens passa, en directe.
2: Sí.
0: Ens passa. Aquestes desconnexions. Llavors, què deia?
1: No, que...
0: Així que és una cançó seva que s'ha regravat, no?
1: Exactament. Uh-huh. De fet, aquesta cançó, jo quan vaig conèixer la Joina, la vaig conèixer al Teatre Carlins, a Manresa.
0: Val.
1: I tocàvem les dues. I em va dir, tio, t'atreveixes a tocar una cançó amb mi? I la vam vaig tocar jo el pandero en aquell dia, me'n recordo.
0: I... A veure, puja, la cançó és aquest pandero que se sent,
1: això. Sí, però ella, o sigui, l'ha gravat allò, aquí.
0: Vale, però tu vas tocar bé, segur.
1: El vaig tocar allà, però bueno, bé. És que no toco el pandero en realitat, però en tinc un. I ens vam conèixer així, amb aquesta cançó, i doncs, anys després em va dir, tio,
0: bueno,
1: me la poso
0: em
1: el disc.
0: Em consta que ha costat.
1: Ha costat molt.
0: A veure, ha costat molt. Sí.
3: Fa uns mesos vam decidir gravar la cançó. Vam anar a l'estudi, vam gravar la música, superbé, tot molt fluid, en un dia, pim-pam, i després vam voler gravar un videoclip. I en general, gravar videoclip sempre és una liada, en general, qui digui que no menteix, sempre hi ha problemes, hi ha odissees, imprevistos, implica gent, si és exterior implica que faci bon temps, però en aquest cas va ser complicadíssim. O sigui, només nosaltres sabem el que ha costat. Aquesta cançó havia de sortir fa mesos. I, bueno, va ploure, ens vam posar malaltes, vam fer 4 intents, 5 intents comptant el definitiu de gravar aquest vídeo. I, bueno, al final vam cultivar molt la paciència i va ser molt guai el dia del rodatge, va fer un sol increïble, ens ho vam passar molt bé. I, finalment, molt contenta d'haver pogut ja treure aquesta cançó amb el vídeo, que acompanya molt bé la música. Però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
0: Que va ser molt liada,
1: Però absolutament. Algú molt heavy.
0: És guapo el vídeo, o sigui, ha valgut la pena, com a mínim.
1: Ha valgut la pena, sí, va ser molt... Bueno, la Irina, que és la que ho ha dirigit, és la seva germana,
0: uh-huh.
1: I ho peta molt,
0: sí.
1: Amb el...
0: No la conec,
1: doncs...
0: Ha fet coses, entenc,
1: Sí, uh-huh. Bueno, tampoc la conec molt, però...
0: Vale. Tinc un missatge per tu. Ja acabarem amb els missatges de gent. M'envia un missatge a una tal Louis Samson, que és la... No és de... Em diu que el llegeixi jo, em diu... Em diu, m'agradaria que ho llegissis tu així en plan Miralles. Bé, no sé què vol dir. I diu, de veritat,
2: que m'arriba això. Deu fer aposta, jo crec que és del disc solidari.
0: No, és de... Ja hi entrarem en això, però és sobre la Mar. Diu, només vull que la Mar escolti un únic consell meu, i és que sempre facis el que et demani el cor. Si fa això, serà sempre ella, i necessitem que sigui ella, perquè la Mar és infinita, és llum, és profunditat, és misteri i és sinceritat. L'únic que vull de la Mar és que mai deixi de ser la Mar.
2: Oh.
0: Això diu ara Lluís, del teu segell.
1: És una passada, és una passada treballar amb la Lluís.
0: Sí, no?
1: En sèrio. És com que estàs treballant amb gent amb qui a nivell de pensament t'entens molt.
0: Ja.
1: És com que ja hi ha coses que no s'han de parlar, no? Ja hi ha una sensibilitat compartida, un respecte, una sinceritat. És com que en cap moment m'he hagut de preocupar per res d'això, al contrari, no? Hi ha cops que la Lluís sempre està al capdavant de pensar què és el més ètic, no?
0: Sí.
1: Llavors, en aquest sentit és com que et sents amb un relax de dir, però que de vegades dius, ostres, ets tu que hauries d'estar una mica més, bueno, jo en el meu cas, activa pensant, ostres, informant-me una mica més sobre... jo què sé, temes d'esgaie, de coses d'aquestes que se me'n van una mica.
2: Però també alhora, la teva feina és fer música. És que estem molt mal acostumats a que els artistes facin de tot.
0: I per això va haver un aixupluc com el d'aquest segell i el de Lluís. Puc explicar una interioritat?
1: 100%.
0: T'inclou una mica. Es pot parlar del teu moviment personal de poble a poble?
1: Sí,
0: oi? Que em vas dir que sí. Tu t'estàs mudant, no?
1: Sí.
0: O estàs en això. I la setmana passada, quan vam demanar a la Lluís a veure si podia venir la Mar Pujol, perquè vam detectar que tenies uns bolos, que ara farem promo dels dos bolos que tens, jo li vaig preguntar personalment i em diu, li pregunto, diu, a veure si pot, perquè està mudant-se i li costa trobar hores. I diu, provo d'encaixar quan té diverses coses, perquè si no li queda, diu, le queda lejos venir, pobreta. saps? Vull dir que es nota que és una persona, es nota que és una persona que treballa doncs fent aquest aixopluc que dèiem que és tan necessari perquè els artistes puguin crear, que això és imprescindible en l'art. I veiem moltes vegades clars casos de pressió brutal en això de la música, d'artistes que s'ho estan fent tot i que van de cul i al final no poden parar-se una estona amb la guitarra.
1: Total, sí, sí. A mi no, o sigui, amb la Luis tinc zero aquesta sensació. Tot i així, és veritat que sento com certa responsabilitat de, com a música, pensant-ho com a procés artesà, saps? Sí. De saber tu una mica on va parar la teva música, vale. No? Com una mica de responsabilitat en això, també. Que és
0: no
1: això,
0: deixar
1: eh?
0: Volar les cançons i au, no. No ser l'artista bohemi de...
1: Tot i que em costa una mica, perquè ho soc. O sigui, la meva essència és, va una mica per aquí.
0: Apareiem abans, eh?
1: Però jo faig esforç de dir... No, tia. Bueno, vull saber una mica més, o vull ser responsable amb això.
0: Mm-hmm. Posem una cançó que és tan primícia com que no està ni masteritzada encara. Ho saps, això? Què posem ara?
1: Sí, cert.
0: Ho saps.

0: Això que sentiu és una cançó nova, tan nova com que en Víctor García, que és qui fa els màsters de l'univers, de l'univers.
1: Tots els màsters de l'univers.
0: Tots els discos catalans, quasi que passen per les mans del Víctor, una abraçada, Víctor, a Sant Feliu. Bueno, a Sant Feliu no, que viu a Barcelona, crec. I a que el Hidden Track, el segell que dèiem que t'aixopluga a tu, a l'Anna Andreu, al Ferran Palau, òbviament, els Anímic, que jo li dic al Ferran i a Lluís que un dia haurien de tornar Anímic, qui més? Jo què sé, la Sandra Montfort... No, Sandra Montfort no és Hidden, no?
2: Ara ja no crec. La Carlota Flaner.
0: La Flaner, Twin, el Ferran Palau, etc. I la Mar Pujol, doncs tots heu fet un disc que es diu Les Flors Prohibides. S'està acabant de masteritzar i es fabricarà a demanda.
2: Exacte.
0: Pel que jo sé. Què ens pots explicar d'això? Ho tens al cap? Vull dir que no et posen un compromís?
2: Sí, no. És un disc benèfic que ara no me'n recordo quina organització es destinen els diners, però en tot cas és per ajudar a nenes i nens que estan en situació de guerra o de genocidi.
0: Sí.
2: I és un disc que està fet com amb una intenció de fer equip, d'agrupar-nos i cantar per allò que ens preocupa. I que ho capitaneja la Luis amb aquesta ànima de... Vale, doncs ens trobem amb tota aquesta incoherència de tenir la música Spotify, que Spotify ara mateix està servint el genocidi a través de tecnologia militar.
0: Sí, bueno, el disc ja la Clara Peia, no diré res més.
2: Exactament. Sí, sí. Doncs què podem fer que ens sigui una mica més coherent?
1: El projecte amb el que col·labora és un ONG que es diu War Child, és
2: aquí
1: dir,
2: està.
1: Guerra, nens de guerra.
0: Doncs una abraçada molt forta a l'equip de la Luis i, vaja, d'aquesta família, d'aquesta secta, que m'agrada dir-li a mi.
1: Sí, són la Maia Miranda, l'Anna Andreu, la Carlota Flaner, la Clara Pella,
0: la Clara Andrés,
1: Clara Andrés i Júlia,
0: les Júlia, que són boníssimes, del País Valencià,
1: a Ferran Palau, Júlia Collado, Riu, Leo Palau. Ai, s'estrena
0: el
1: Leo.
0: El Leo!
2: El Leo s'estrena i és molt fort.
0: El fill de la Lluís i el Ferran.
2: O sigui, la cançó aquella és preciosa, però molt, de les més precioses del disc.
0: Pot ser que torni, pot ser que Ferran Palau ja estigui ja de retirada, perquè arriba el Leo darrere.
1: El seu relleu generacional.
0: Sí. Això ens ho va dir el Ferran, compta amb el que passa a Can Palau, que de sobte els hi surten discos per les orelles, a ells, i el Ferran va venir aquí, què? A principis de temporada.
1: Sí.
0: I ens va dir, ui, el Leo ja està començant a fer coses. I no ha passat ni mitjà ni ja està publicant una cançó, imagina't.
1: I la Sandra Montfort també.
0: I Sandra Montfort també, què?
1: També hi és. No, també participa en a les Flors Prohibides, sí.
0: Sandra Montfort també, increïble. Fem una cosa, mirem els orígens de la Mar Pujol. Escolta això. Exacte. ZZ Top, els senyors de la barba infinita, que ens serviran una mica per fer la connexió, aquestes primeres connexions musicals de la Mar Pujol. A veure, tu, si ara et fes anar molt enrere la teva psique i haguessis de trobar el teu primer record musical de la vida, no seria potser ZZ Top, ara explicarem per què, l'he posat, però quin seria?
2: Lighthouse Family.
0: En sèrio? We are go forever, you and me. Aquesta, En sèrio?
2: Bueno, segurament abans, tipus cançons amb el meu pare, saps? Vull dir, però aquesta tinc molt el record. A més, es va estrenar al YouTube o... com que no havia vist mai al YouTube. I és el primer videoclip que vaig veure.
0: Però quants anys tens, tu?
2: 26.
0: Clar, és que ets molt jove encara, tu. Que ets molt jove,
1: clar. Ens portem un any.
0: Sí, clar, és que teniu la mateixa edat, és veritat. És que no acabo de... A vegades em costa. Em costa quan em miro tant a les persones... Em passa el mateix amb tu, Mariona. És veritat. Que a vegades penso que... Mira, Lighthouse Family.

0: pensat mai que sonés aquesta cançó avui, que ve la Mar Pujol. Això són les bones sorpreses d'aquest programa. Que podem posar això o podem posar una altra cosa. A veure, què està passant? Us direu, oients.
1: Esquizofrènia auditiva.
0: Sí, Lighthouse Family, Green Day. Doncs que em consta que hi havia molt de rock a casa teva. I n'hi ha.
2: Sí, i tant.
0: El teu pare, eh?
2: El meu pare, clar.
0: Tu pare és un rockero.
2: No visc amb el meu pare, jo, però el meu pare és un rockero. Sempre ha fet cançons molt enèrgiques i que les cantàvem a ple pulmó. Vull dir que jo també tinc un esperit molt del rock, saps?
0: Sí, eh?
2: I del pop. Bueno, vull dir,
0: t'ho dic molt d'aquí. I de l'escena mestissa catalana de Charango i companyia.
2: Sí, també.
0: També, també. Marc Pujol, eh? Aquí on la veus? Wow, wow, yeah,
1: yeah. Wow, wow, wow, oi, oi, oi.
0: No us imaginàveu, això, eh? Doncs sí, tu, quan eres petita, jove, jovencella, preadolescent, posem,
2: sí,
0: li foties gasto a catarres, a xarango, etc.
2: I tant, molt, molt.
1: Perquè en quin moment neix com l'esperit crític de dir potser això no em fa vibrar del tot?
0: Mira, arriba, ara et poso una cançó. Fa, és que he fet una recerca musical aquí.

0: m'estimaves.
1: És molt fàcil adormir-se, si vols, de plaer, escoltant la veu de la Sílvia.
2: O plorar. De plaer, també.
1: I sí. jo us he de dir que en aquest estudi de ràdio, aquí s'ha plorat en diverses ocasions amb la Sílvia cantant aquí a la meva orelleta.
2: Bé.
1: Me'n recordo un dia que ella va venir amb en Refri a fer unes cançons a l'estudi i que tots dos van acabar plorant, i allò va ser molt fort, molt fort va ser. I llavors, pues mira-la, amb el disc de la Rosalia, la tenim ara mateix.
2: Pues sí.
1: Que la Sílvia va ser com un primer contacte amb una cançó més delicada?
2: Sí, 100%. I com un contacte un altre cop amb la música catalana, no? O sigui, també... Crec que jo em vaig enamorar molt fortament d'un noi anarquista.
1: Sempre hi ha l'amor pel mig.
2: Sempre hi ha l'amor pel mig, és veritat.
0: D'un noi que has dit?
1: Anarquista.
0: Anarquista, que no sé...
1: Pensava que era el nom. De...
0: No, havia entès artista, dic, bueno.
1: Ah, no, anarquista.
0: Artista
1: també una mica o què?
2: No.
1: O més del rotllo politologia i tal,
2: sí,
1: més per allà, eh?
2: Sí, que flipes.
1: Això va ser de la carrera?
2: No, és del meu poble. Però sí, va ser durant l'època de la carrera. I aquí ell també, això, escoltava bastant... Sílvia Pérez Cruz, Sílvia Tomàs, i jo a partir d'aquí va ser com un canvi, clar, és que de referents absolut, intel·lectuals, artístics, no? I jo a través d'aquí va ser com... Bueno, evidentment la Sílvia Pérez Cruz toca botons que no saps que estan a dintre teu i que tenen a veure amb el més enllà, saps? Vull dir que no... Toca aquesta cosa, aquesta dimensió de la bellesa que et fa plorar.
1: Tu ets conscient que tu provoques el mateix amb moltíssimes persones? Ho dic... Mariona,
0: sí,
1: ajuda'm,
0: sí, sí,
1: ajuda'm,
0: sí,
1: a no incomodar la Mar Pujol. Però
0: sí, no, vull dir...
1: Ho saps o no? T'ho han dit moltes vegades?
2: Sí, sí, sí.
1: Vale.
2: Sí, sí.
0: L'exemple jo crec que està en que tota la gent que mencionava al principi, de convidats que han passat per aquí, quan se'ls ha demanat que mencionin un artista que els hi provoca pausa, ja no han dit Sílvia Pérez Cruz.
1: Sí.
0: Han dit Mar Pujol com si fos el relleu generacional, d'alguna manera.
2: Clar, és que en el fons és això... d'on comença i on acaba la música, vull dir que...
1: És el que deies al principi, exacte.
2: Sí, és la... Pot ser que emocioni. He begut molt a Sílvia Pérez Cruz, també, no? Algo del seu esperit, segur que...
1: Us heu conegut?
2: Sí, ens hem conegut. Em va fer molt riure com ens vam conèixer, perquè jo estava als encuentros de música de Raïd, que són els de Coetos i així.
0: Sí.
1: Ah, gent de Coetos.
2: Que fan una formació.
1: Allà, guapa,
2: sí.
1: No?
2: I de cop jo estava com assajant una cançó sola tal, i miro i veig una furgo groga super original i hi havia la Sílvia Pérez Cruz a dintre i jo ai i bueno, va fent el camí i es va ficar per un camí com molt estret al meu costat i jo en plan vigilada, en plan, ai, que no vull que... no, i va dir: hola, cantes molt bé. I jo: què?
1: Espera. M'acaba de dir això.
2: Sí, sí, sí. No, i llavors ens vam conèixer.
0: Què li vas dir?
1: Es va parlar de col·lap?
2: No. No.
0: Però també, és que és això.
1: Estic posant nerviós.
0: Sílvia Pérez Cruz et diu: cantes molt bé. Què li dius? Tu també.
1: Sí. Vas caquejar una mica, no?
2: No, bueno, no, em vaig quedar sense paraules, en plan, vermella, blanca absolut, estava estudiant la cançó i era com, ja no estudia.
1: Et vas sentir cantar, la Sílvia, eh?
2: Sí.
1: Perquè ella que havia tocat amb Coetos bastant, també, no?
2: Ja, té molta relació.
1: Per això, sí, per això, per sí, això. Sí, vull sí. dir que va estar allà i va cantar també el mateix escenari.
2: Sí, bueno, i...
1: Us vau sentir cantar mútuament, vaja.
2: Sí, ella ja em coneixia d'abans, perquè amb la col·labo que vam fer amb el Henrio, va fer com un Instastory de la cançó.
1: Ah.
2: Sí.
1: Hòstia, és que tenim col·laboració ja de Mar Pujol, no amb la Sílvia, amb Rosalia ja directament d'aquí un temps. Parlant de Rosalia.
3: Estàs escoltant les millors converses de pausa.
4: Creo que me rodeo de idees feministes. Creo que no me considero moralmente lo suficientemente perfecta como para considerarme dentro de un ismo, pero sí que me inspiran las... Y me rodeo de ideas feministas, creo, desde siempre.
1: Aquestes són les declaracions que ha fet recentment la Rosalía i que han aixecat una muntanya de hate, bueno, i de reflexió. Ja sabeu que Rosalía ha inventat moltes coses últimament. Ha inventat la religió, Rosalía, entre altres coses. El vals també ha inventat, i la música de cambra. Però a banda d'això, doncs no, tothom li està dient no t'has atrevit a dir que ets feminista, directament, dir-ho, i molta gent està dient, a més el missatge que envies és que les feministes heu de ser perfectes. I això no és així. Les feministes, justament, són persones i, per tant, són imperfectes. Tu com vius això, Marc Pujol? Tu que tens una relació amb l'espiritualitat, que ara hi entrarem per acabar el programa, més o menys propera, com llegeixes el tema religiós, tot això que ha estat sorgint d'aquest primer single en què iconogràficament justament era aquesta cosa de trad wife, no? Molt, i tal, com ho vius? Això que, i aquest tall que hem d'escoltar, òbviament.
2: Ja, mira, jo tinc com dues visions que batallen, vale? Jo per primer cop estic com en plan com que dintre meu visc com una separació entre l'artista i la persona, cosa que em sembla terrorífica,
1: sí,
2: vale? Però és veritat que jo m'he enamorat molt fortament de del disc.
1: Deluxe.
2: Llavors, partim d'aquí i parteixo de que la Rosalía ha fet ja moltes apostes bastant fortes, o sigui, artísticament, s'ha mullat molt. Llavors, jo penso que per què no s'hauria d'haver mullat amb el feminisme? Vull dir que crec que ho ha fet perquè no ha volgut. Però...
1: Ja.
2: Bueno, no sé, jo crec que s'ha mullat amb moltes coses.
1: Sí.
2: Ja, o sigui, potser que... no tant políticament, potser artísticament.
1: Ja, és que políticament potser sí que s'ha mullat menys, eh?
2: Ja.
1: És a dir, artísticament és innegable que s'ha trencat a si mateixa,
2: sí,
1: ha fet girs de guió que ningú s'esperava i els ha fet bé.
2: Sí,
1: saps?
2: Exactament.
1: Això és indiscutible.
2: Sí. I que jo, evidentment, des de la meva ment crítica, jo penso, joder, tio, podries haver-nos facilitat més... Que no prosperi l'extrema dreta, no?, una mica.
1: Yeah.
2: Pues amb aquestes imatges... Però, clar, tampoc no sé fins a quin punt amb lo de Trad Wife, jo em pensava que ho feia per jugar, sincerament. Com
1: el mal querer, una mica. Hi havia la sensació que el mal querer, que també partia d'aquests
2: no,
1: textos,
2: jo hi veia...
1: No?
2: Com, però és que, clar, o sigui, jo hi veia com una cosa de criticar-ho, però realment... O sigui, si ho acompanyes d'aquest discurs que ve després,
1: yeah,
2: que és com... que parla dels ismes, així com jo no sóc cap isme.
1: Parlant d'ismes, anarquisme, ja que hi érem abans,
2: sí,
1: i religió. Que és que l'altre dia hi pensava, justament amb això, i clar, sempre hi ha una confrontació, no?, entre l'anarquia i l'espiritualitat. Sí que hi havia veus de l'anarquisme que ho deien, Tolstoi, etc. Però que, bàsicament, la relació amb la religió institucional era pur foc, no?, entre una cosa i l'altra. Tu com has viscut l'espiritualitat des d'uns ideals més o menys anarquistes?
2: Aviam, a mi m'ha costat sempre molt expressar-ho, perquè com que he estat en un ambient més anarquista, doncs ha estat com que m'ho he penalitzat una mica parlar d'això.
1: Yeah.
2: Llavors, però sí que és veritat que sempre m'he relacionat molt amb l'existencialitat. Mm-hmm. O sigui, que sóc una persona que tot el rato em faig preguntes d'aquestes de...
1: Què?
2: Sí, exacte.
0: Què som? Què hem vingut a fer?
1: És com quan vas venir a Barcelona a fer la promo, que vas dir...
0: Què faig aquí?
1: Què faig? A Barcelona.
0: Clar, és que portat
1: a... Era existencialisme, això.
2: Pur.
0: Portat a l'extrem, clar, la mare es lleva i diu... Què he vingut jo a fer aquí?
1: Però això no és una pregunta filosòfica, això. És un despiste, clar.
0: Clar, no.
1: T'has inventat l'existencialisme despistat, ho saps?
2: Uau, m'agrada aquest concepte.
1: Tu sola.
0: El despistalisme.
1: Qui som, però no com a... De veritat, preguntar-ho de veritat, no? Perdona, t'he tallat.
2: No, però sí que trobo que... Jo què sé, per exemple, la Teresa Forcades, en aquest sentit...
1: Sí.
2: És com aquest nexe d'unió entre... Per exemple... tot el tema de la propietat privada es desafia bastant des de... Però és que jo no tinc res a veure amb el cristianisme, realment.
1: Ja,
2: o sigui,
1: jo
2: és una cosa com més espiritual, més mística, i en el fons més ubicada en un arrelament com de poble o de...
1: Comunitat?
2: O d'entorn, eh?
1: Comunitat.
2: De comunitat, exactament.
1: No.
2: Sí.
1: Una mica la sensació que tinc amb tu molt sovint és aquesta, i torno a lo del principi de l'entrevista. El teu art parteix de la teva habitació, el més individual que puguis imaginar-te, i al final mira't. Te n'adones o no?
2: No.
1: Sí, vull dir que col·lectivitat, parlada
5: d'un tot.
1: Ah, d'un tot amb hidden track,
2: bueno, etcètera, però etcètera. Perquè realment el naixement no és tant a l'habitació, sinó va més abans, no?
1: Ah, com vale, vale.
2: Ja és això que m'inspiro.
1: Clar, clar,
0: però jo
1: no?
0: Crec
1: ja
0: que també...
1: Hem anat acabant, per ser el programa. Que, sí, sí, una última pregunta.
0: Que hi ha una cosa molt universal, que és que tothom té una habitació i tothom ha fet néixer coses a la seva habitació. Llavors, potser això és el que ens connecta amb la teva música, que tots tenim. I que no és una habitació, és un espai a casa, un espai metafòric, un espai mental on treballar les seves merdes.
2: Sí, sí. O sigui, sí, però en el fons també trobo que tothom tenim una habitació, però que en el fons trobo que és com molt local, com...
0: Yeah.
2: Com que és diferent viure a Prats que viure a Barcelona.

0: ve? Al setembre l'any que ve, dins de la Mar Pujol. I mentrestant, estigueu atents, que hi haurà novetats, potser, alguna novetat més, algun single, alguna cançó. Mar, ha sigut un plaer tenir-te aquí, de veritat. Ens veiem aviat.
1: Vale. Gràcies.
0: I per cert, que no hem dit els concerts, molt ràpidament els concerts.
1: Vale, aquest finde?
0: Sí.
1: A Selva del Camp.
0: Vale.
1: I també a Avinyó, però que seran 20 minutets de concert.
0: Molt bé, doncs tots cap allà. Adéu, Marc, gràcies.
1: Merci.
2: Fins demà.
0: Fins demà. Us quedem amb la gent del Loft. Adéu, adéu.

0: Gigi 2, agafant de nou impuls amb un ritme i un so renovat amb l'energia d'aquesta pulsió.
1: És estiu. Escolta i cas.
0: Què tal, com esteu? Aquí estem, encantats de passar una tarda més d'estiu al teu costat, compartint des d'aquest propostes tan disfrutables com aquesta de les Ketzai.

0: podria matar.
1: Que s'aturi el temps i que els bons moments, durin per sempre. Dani Sisquit amb el seu himne estiuenc a ritme de rumba. 3 i 11, el temps ha recat per una altra cançó ben motivadora per aquest dijous, amb mans d'FKA Twigs.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre la Fundació Joan Miró amb Cercles. Del 29 de juliol al 12 d'agost podràs visitar l'exposició essencial per entendre Joan Miró. Descobreix-lo a través de les seves obres clau en diàleg amb la llum, l'arquitectura de cert i del Jardí dels Xiprers acabat d'inaugurar. Aquest estiu a la Fundació Joan Miró. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT.
3: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
4: Anna Castillo.
5: Jo ara fa poc he sigut amiga del Joan Travolta.
6: No, un moment.
7: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Escoltes i cas.

0: un bitllet per tu, viatjant aquesta vegada amb els potents rescats de guitarra de Dan Pelau i el Comboi, de les bandes més en forma a casa nostra, les que aquest estiu tenen una llau de cites musicals. Una d'elles, per exemple, aquest dissabte els tindrem a la Garbinada de Falset. Més coses, seguim amb MGK.
1: I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind. I just wanna say that I'm sorry after all this time. I know things changed,

0: sacrifici. Mala energia et fem un malefici. La bona vibra la tinc com ofici. Fins al final com la Bíblia judici. Bitch, quin sacrifici. Mala energia et fem un malefici. La bona vibra...
1: Comencen a vibrar, les cançons a la 30 UFAM. I més encara que ho faran demà divendres portant la seva música en directe a la Festa Major de Cabrera.
2: És estiu. Escolta, ICAT.
1: Del ritme de la família de Sabadell 30 UFAM, el viatge als 80 que fem ara de la mà de la Dotja Cat, això és Amen.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant per fer això.
0: FM, App i 3CAT. Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, App i 3CAT.

L'heu Gibert, el teu amulet per sobreviure a la calor, aquestes altes temperatures que tenim aquests dies. Els termòmetres amunt que s'enfilen, la calor que apreta més i més, com la música ara més estimulant de la Big Girl Power de Detroit, Lizzo.

0: no me sirve más.
1: L'univers irreverent de Catriel i Paco Moroso, la parella argentina del moment, que traran concert a Barcelona el pròxim 10 de setembre al Palau Sant Jordi. Va, més música, més emocions, Aicat, amb el ritme ara Dila i la Miller. Això és Stars, Lullaby.

0: sexy.
1: Dues germanes, dues carreres d'èxit, la Muixa i Batguial unint forces i enllaçant els seus universos musicals amb el ritme sensual d'aquest sexe sexy. I com també deixar pel concert demà divendres de Maria Jaume al Portal Blau a l'Escala. Això és...

Nova cançó per aquesta temporada de Calor i Platgeta de Massalles, una onada més. I ens acompanya també aquest dijous radiant d'estiu el raper Kiu, reciclant el clàssic del 70, I Love You To Want Me.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: Aquest agost torna a Cancún al Teatre Gaudí. Una comèdia de Jordi Galceran amb David Olivares, Gemma Dausedas, Cristina Brondo i Màrius Hernández. Dues parelles amigues en un resort, els efectes del cava i un secret revelat. Aquest és el punt de partida d'una nit esbojarrada que ho canviarà tot. Més informació a teatregaudibarcelona.com. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. Linkat. Linkat. ICAT.
3: Oh, capità, el meu capità.
4: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
5: Ja no sé què em passa.
4: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
6: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
4: Aquest estiu, els dissabtes a la nit, històries de sempre i per sempre.
7: Això sona brillant.
4: Nit d'Òscars. I aquesta setmana, el color porpra.
8: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts
9: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
10: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
9: De veritat?
10: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
11: És com Els Experts, però l'estiu.
9: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
12: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

Win-win, cançó curta però intensa, aquesta de Charlie XCX. I això que no s'atura, seguim Maicat mantenint l'energia amb el celebrat so disco-funk del que fan gala, Tuxedo.

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT. Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
2: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

Doncs, com en ell el dit, ens cau aquesta cançó dels Parti Peres, una de les que més pica que el sol d'avui dijous, i marcant el ritme dels pròxims minuts, la parella The Weeknd i Ariana Grande, Save Your Tears. Yeah.

0: Escolta, Zicat.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

aquí tenies les estrelles mundials del K-pop, N.I.P.E.N., una connexió especial amb els ritmes llatins. I tornem a casa, Icat, que aquí ens espera el talent de Guillem Bautista, amb aquesta història que, com diu el títol, no està mal.

0: Mimi Webb, la futura estrella del pop, atrapant-nos de nou des del Canadà amb Girls Know.
1: És estiu, escolta i cat.
0: I anem ara a recuperar una de les cançons que més velocitat va donar la carrera d'Ed Sheeran, Diana de Ple va fer amb...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
3: Anna Castillo.
4: Jo ara fa poc he sigut amiga del Joan Travolta.
5: No, un moment.
3: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
6: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
7: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
8: M'estan pagant per fer això.
0: FM, app i 3CAT.

0: viure dins de mi.
1: Cora, des de Tossa de Mar, fent capbussades a les aigües de les nostres escales, amb aquesta cançó homenatge als estius a la Costa Brava. I superen ja el punt de 6:15 amb Lola Young, marcant l'inici d'un nou capítol després d'un descans per motius de salut mental amb From Down Here.

0: ben a prop.
1: De ben a prop, Aicat, l'himne 100% estiuenc i de felicitat absoluta dels tiets. I sense sortir de la nostra escena, aquí que et porto dos dels grups valencians, Sapena i els Zoo.

0: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: T'has aturat avui?
0: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

Palmas Monday, des del sol de Califòrnia, amb la seva cançó Delegate, i saludant també una hora més d'aquest dijous a ple estiu, amb la xispa sempre alegre i positiva de Milky Chain.

Una de les noves veus al territori, la Gigi Ros, que el pròxim 7 d'agost la tindrem al Branch Electrònic a Barcelona, al Parc del Fòrum, en el seu moment més animat, en el seu millor moment, amb l'energia d'aquesta pulsió. I sempre, és un plaer conèixer nous artistes, i més si tenen tant de talent com ella, Ali Saylor.

0: podríem estar.
1: Rumbeta, perfecta per aturar el temps i gaudir més que mai de l'estiu. Les zones baix de Tennessee Biscuit donant entrada a la festa dels atrevits i descarats fades.
2: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Death Boys.
3: Un master, brazo de un mister, buxa un pijón, cani un hipster. Jugamos en el Twitter,

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer això.
0: FM, app i 3CAT.
4: Com vas camuflar la intenció?
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és... La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Aquesta que el títol i la cançó no enganya, eh? Tot molt i molt bé amb l'Everything's Fine de Luke i J-Lo, Jennifer López. I dominant les llistes d'èxit a tot el món, el tenint inesgotable de Bruno Mars, aquí una de les més celebrades de la temporada, Light Just Might.

celebrant les coses senzilles amb els Ginestar, aquest parell de germans que des de fa uns anys ja ens tenen el cor robat, i la cosa que continua amb aquest clàssicot dels bons, amb aquest himne que seguim escoltant i recordant amb especial estima, des dels 90, els Dilemmes.

In Paradise, una de les emocions mediterrànies amb sa fusta mallorquina de Mulet i marcant el ritme dels pròxims minuts aquesta explosiva parella, Lady Gaga i Doce, Runway.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Ja t'ho tola mai.
0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
2: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

millor amb ell i millor encara, eh? Els podràs veure en directe demà divendres a la Festa Major d'Andorra la Vella i aquest dissabte també concert de la Ludwig Band al Festival Internacional de Cambrils. Va, que de la millor manera anem posant rum a les 7, compartint la nova cançó de Chloe Belly, Better Than She Can.

i el bàndol. Tu el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tu per dins, per fora no m'he d'estatus. He fet el que cal per demostrar.

0: de fusta amb Miqui Puig.
1: Hola, gràcies per triar pista de fusta. Gràcies per venir, per seleccionar l'emissió de Valldicat. Cada dia a les 8, de dilluns a dijous, repeticions els caps de setmana i sempre oberts a partir de migdia. És llavors que el digital ja funciona. És llavors que ja pots triar venir aquí. Miqui Puig, els plats soc jo, l'home galta vermell damunt de la cabina. La selecció musical que cada tarda fem per tu amb novetats, capbussades al passat, petites joies oblidades, per entrellaçar un collar de perles bonic que brilla la foscor. La foscor, amb llums vermelles i plats que giren. Burning out the groove.

El primer disc li van dir volum 1, el segon li diran volum 2, i aquesta Better Days, amb la col·laboració de Yasmin Lazzi, és un pas més cap a aquest sol futurista que els mars s'hi perpetren. Big in Japan, ja saps que és aquella manera de dir quan una cosa funciona només a Japó i el resta del món no. Si ens es diu aquest tema de tele, reggae d'ara mateix, amb totes les arrels ben agafades.

0: el reggae digital de Telly, un artista de Moscou gravant per un segell de Lyon France. La globalitat també casa nostra.
1: Pista de fusta amb Miqui Puig.

0: treballa no és viu. Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Aquest es diu DJ Epic. Es pren el clàssic Little Ghetto Boy en una versió que fa ell mateix, que la signa com a DJ Epic Rework i que funciona. Little Ghetto Boy, una d'aquelles congas que t'anuncien que tot el que vindrà és bonic.

Sacramento, California. Aquí són pel DJ Epic i la seva gorra. Fan anar plats, aparells de tallar i enganxar per fer rewards com aquest Little Ghetto Boy. La partitura mítica de Danny Hathaway amb una nova interpretació a càrrec d'aquest DJ de Sacramento i la unió del Mexican Institute of Sound i els Meridian Brothers. És sorpresa rere sorpresa, la cumbia de los estudiantes.

0: hi ha parat.
1: Un disc on hi haurà fins i tot col·laboracions de Beck. Amb aquests dos animals, Meridian Brothers i el Mexican Sound Institute. El disc es dirà Radio Tovar i és un homenatge a tots els pioners que als anys 60 arreu del territori de l'hemisferi sud combinaven i col·lisionaven cúmbia tradicional amb instruments i psicodèlia, també l'ús i abús d'algunes coses hi ajudava. I ara dos monstres amb Baia Baia. I en Cecilio. Cartagena independent. Amb dos collons.

0: aixecant roda, cops de puny, que són paraules. Cecilio, que diuen que està millor, i vaya, vaya, que està igual. M'agrada que estiguin com una regadora, que escupeixin, que els samples siguin de flamenc, i que tu gaudeixis a la pista. El rap fet aquí, als barris, al costat.
1: Miqui Puig, la secta del ball té sacerdot.
2: The question for today, who stole the soul?
3: Qui no balla, no és viu.
2: Who stole the soul?
3: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
2: Who stole the soul?
0: Levi Hoffman.

0: Levi Sofman. Aixeca roda, connecta la corrent als seus 50 kW. Se n'en fot també del show business. Així ens es diu aquest track d'un àlbum que ja toca, que tenim ganes d'escoltar sencer. Per gaudir-lo, els aires 60 de DJ Debian, amb aquests samplers i una peça que es diu Where is the Party Club? Les festes per picar de mans són les millors.
1: Cap excusa. Cada vespre ja balla el pis.

un altre mag dels plats i del hip-hop de la vella escola, el DJ De Bian. Where is the party club? Una festa de picada a mans. I ara, si em permeteu, una peça. Per la botiga MTCCA. I aquest Shop Tem. Gairebé com si fóssim una pel·lícula dels 60.

0: MT SCA. Són les sigles de Miyashoji Tanaka Stay Kobe's Archive. El que és el mateix, els arxius d'un músic que li encanta la fusió de jazz, de soul, de bossa nova, de tropicalisme, per fer bandes sonores imaginàries. Aquesta és la Shoptem. Busca MTC SCA. O ja ho saps, si és impronunciable, a 3CAT Cultura.
1: Pista de fusta.
2: You make me cry.
1: Dance Club.
2: You're the one for me.
1: Trencamalucs.
2: I like your intensity.
1: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
3: Get up. Get it up, get it up, get it up, get it up.
0: La festa no s'esgota. Les cançons van trucant a la porta. Com a la cançó d'Encisa quan arribaven els convidats. Maybe Love Disco. Si ens diu aquest combo i la peça Hide and Blossom in Rochester.

0: Tots a la pista. Miqui Puig, els plats.
1: Això tan delicat i bonic arriba des de Tbilisi, Georgia. Ell es fa dir Levi Love Disco. Va néixer a les zones muntanyoses, en un lloc que es diu Russia. Per això aquesta peça es diu Hidden Blossom in Russia. I de veritat, lliga amb el que està passant, amb que arriba la primavera i que les músiques són boniques. Descobrim artistes, Levi Love Disco. No volem parar mai de descobrir artistes. Que les cançons portin flautes, violins, pianos i ens facin una mica més feliços, perquè la merda hi és, i és allà fora, i no se'n va mai.
2: Come on, everybody, everybody get up, everybody get up and dance. Everybody get up, dance.

un altre projecte amb el nom de l'artista. Es diu Biam, amb Y. És la música de Barima Yama Sant en Making Music. Un músic de UK que durant la pandèmia amb la seva amiga Deo Motayo, vocalista, van començar a fer cançons de soul, estratosfèric. La portada és horrible. El títol de l'àlbum es diu If I Ruled the World. Si l'intel·ligència artificial manés el món, segur que no faria cançons com aquesta, Dance Floor Therapy. I a més, regal dels sempre tens amics de la pista, com l'Àngel Ibáñez. Àngel Ibáñez va dir, Miki, això? I mare de Déu, Àngel, tota la raó del món. Biam, amb Y i dues M's, i aquest Dance Floor Therapy. Les teràpies de ball que no s'esgoten a la pista mai. En Brandon Markle Holmes diu que això és patir. Des de Nova York, el segell Tucan Records, portant mandanga bona.

0: a veure si és bo, bo i si és imparable, és imparable. El remix el signen Moon Boots, més novaiorquesos bojos pel Valls, i en Brandon Markle Holmes, amb aquest és Petit, que té aquest punt llatí just, fent una altra peça de bombo fàcil, pianos i funk, perquè això no s'esgoti.
1: Disco music. Like it. Tots a la pista. Miki Puig als plats. Disco. Disco music. Pista de fusta, dance club. Yo. Disco.
0: Disco music. Swing. Així ens es bateja en aquest banda. Embassy of Swing. Amb el Movement Correct. El que és el mateix. UK Garage. Ritmes tancats. I elegància màxima. La que mereix un pista de fusta.

I ara és quan salta la sorpresa, quan el locutor us diu que això està fet a Benidorm. Almenys d'allà és el segell. El segell es diu Swingers, i Embassy of Swing és el seu últim referència. Apunta't, Embassy of Swing. Benidorm. I el moviment correcte. Un clàssic de clàssics, remesclat per Domenico Torti. És el Magic Fly, The Space, un clàssic del so europeu de disco, posat ara. A la manera com sona tot, apretat i fort.

Actual FM, cada dia tens pista de pista. Actual FM, cada dia, cada dia. En digital, Actual FM, cada dia tens pista de pista.

l'any 1977, quan encara era MGB, en Luis Fernández, un company de classe, va aparèixer amb el single de Space, un single de 1977, i em deia, és solo sonido, volguem dir que només era instrumental i que la peça et portava i et portava. Space, francesos pioners, abans que Daft Punk, abans que Mojo, abans que molts, i que ja feien anar sintetitzadors per fer que el món fos futur i fos una mica millor. Deep Lagoon Afrophonic Groove Remix. Són la Sonic Funk Foundry. I el tropicalisme ens portarà cap a una rampa que serà el final de la pista d'avui.

0: Fortuny Groove Remix és el Deep Lagoon del Sonic Funk Foundation. Nosaltres som la pista de fusta, jo sóc Miqui Puig als plats, el DJ que cada tarda t'invita a posar-te en un mar imaginari on les cançons són onades que ens porten i ens fan nedar sempre a les 8, de dilluns a dijous, capbussades al cap de setmana, descans el divendres i sempre Trescat Cultura per repartir. El nostre credo. Si vols recuperar algun programa, allà hi són tots, des del dia que vam començar això, el 2016. Miqui Puig als plats et diu que demà hi tornarem. Que no marxis, que queda la darrera capbussada.
1: Right, will you listen to me, please? Police raid. This is an illegal party. I want everybody to stay where you are, please. And

La pista de fusta marxa amb una sirena. La sirena de Michael Biehn, Jesús Fernández i Vika. La sirena ens portarà surcant els mars. Fins al final. Sigueu feliços, balleu.

0: Escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu vos guard, amics i amigues celobertaires d'arreu del planeta. Un dia més, des de ICAT, dedicat als baixistes, arriba l'hora del cel obert. Sí, sí, ho reconeixem. Aquí al cel obert tenim una debilitat especial per a la gent que toca el baix. El motiu és evident. Són els més generosos i els menys narcisistes. Acostumen a estar allà en un racó sense fer gaire soroll, deixant que el protagonisme se l'emportin el cantant i el guitarra, que són uns pesats, i fent una feina de formigueta que a ulls dels profans pot semblar gairebé invisible, però que és absolutament necessària perquè la cançó tingui un ritme i un esquelet. Per això avui hem decidit fer un playlist de cançons que et demanen a crits que pugis més als subwoofers i que te n'adonis de la importància que té el baix.

The less I know, the better. Els té m'impala, nen, amb aquest baix fas que m'encanta, cavalcant durant tota la cançó i donant-li justament aquest pols tan ballaruc i al mateix temps psicodèlic. I és que hi ha cançons que no pots entendre sense la línia de baix. Per exemple, en Paul McCartney, a mi sempre m'ha agradat molt un comentari que va fer en John Lennon, post-Beatles, és a dir, quan no parava de dir-li el nom del porc, i que crec que exemplifica molt bé una vessant del Beatles simpàtic que està infravalorada. Lennon deia que de les poques coses que en Paul McCartney era modest era amb la seva habilitat tocant el baix. I jo crec que en poques cançons es demostra d'una manera tan empírica com amb aquests City Love Songs, que a les mans de qualsevol altre hagués estat una balada ensucrada, però que aquí, a través d'un baix juganer i saltironenc, transforma la cançó absolutament.

Ah, quin gruf, tio, quin gruf. És que la fa que moguis el culet, aquest baix. I té molt de mèrit, tio, perquè la melodia és supermacarniana, melòdica, un pèl ensucradeta i tot, d'amor. Però, nen, aquest baix, li dona una segona vida. Igual que també li dona una segona vida al baix dels Yes. Diguem-ne que Yes és d'aquells tipus de grups que no han envellit gaire bé. Poca gent veurà reivindicant-los, tot i que van ser un dels grans exponents del que en deien rock sinfònic. Amb Genesis i Emerson, Lake and Palmer van formar un triumvirat ple de cançons de 22 minuts que parlaven d'elfs i de llegendes medievals. Però si haguéssim de buscar una característica primordial del que feien el grup de John Anderson, era aquest baix Rickenbacker amb pua que li donava un atac tan evident que gairebé esdevenia el instrument solista de cançons com aquesta. Fixeu-vos quan entra el baix com tot plegat canvia d'una manera irreversible.

Roundabout, una de les cançons del Fragile, el primer gran disc dels Yes, publicat el 1978, i on el Chris Squire feia un tutorial de per què li deien The Fish, perquè tenia unes mans que semblava que llisquessin pel màstil del seu instrument. En Quincy Jones, bueno, Quincy Jones, què li has de dir? Aquest sí que era l'amo dels amos. Un tio que ha treballat amb Frank Sinatra, que ha creat la carrera de Michael Jackson, que ha fet bandes sonores, i per què no dir-ho, que es va casar amb Natasha Kinski, per mi tindrà sempre la meva admiració absoluta. Aquí es marca una rodanxa de funk saborós per fer la melodia d'una de les sèries més populars de la televisió americana, el show de Bill Cosby. Això és el Hickey Bird.

Uah, groove, tio, groove, groove. Quincy Jones, amb aquest Hickey Bar, la música que sonava cada cop que comparties la vida amb la família Huxtable i encara no sabies que en Cosby tenia un costat fosc i realment sòrdid. Ves qui ens ho havia de dir, amb aquell paper que feia de Bonifaci i pare exemplar. L'Sly Stone d'exemplar no en tenia gaire. Crec que és més famós, o almenys ha esdevingut més famós pels seus excessos, per la seva addicció al crack, pels concerts en què no apareixia, per com va tirar per la higuera un talent extraordinari. Però per sort, aquests darrers anys, entre el documental del Questlove i la seva autobiografia, han pogut reivindicar a un home sense el qual no existiria ni en Prince ni la majoria del R&B afroamericà.

El Larry Graham, nen. Aquest era el gran baixista de Sly and the Family Stone, amb els quals va tocar del 1967 al 1972, i ves que no sigui alguna cosa més que casualitat que aquests anys tothom el recordi com l'època daurada d'aquest grup multiracial que es va coronar al Festival de Woodstock. Aquí estem avui al cel obert repassant cançons que no es poden entendre sense la seva línia de baix i que et demanen, sisplau, que no l'escoltis amb uns cascos d'aquests de pas tocat amb oli o un ordinador. Sisplau, endolla-hi una altaveu, que el gaudiràs al triple, perquè hi ha baixos que donen vida a una cançó, fins i tot quan és una versió. A l'I Will Survive tothom la té al cap, no? Gloria Gaynor, aquest himne a l'empoderament femení, i es fa difícil entendre-la en una versió que li dongui una visió mínimament original i diferent. Per això és el que van fer els Cake en un disc que es deia Fashion Nugget del 1996, on sembla que tota la banda va empaitant com pot i seguint el ritme d'aquest baix increïble.

Els Cake, revisitant I Will Survive, de la Gloria Gaynor, en aquest cel obert que repassa línies de baix memorables i que ara truca a la porta dels Violent Femmes, aquest grup americà que va sorgir a finals dels 80 i va revolucionar l'escena reivindicant un punk folk amb instruments acústics però amb moltíssima mala llet i que mostrava el poder d'aquest grup que va néixer tocant al carrer als centres comercials de Milwaukee, Wisconsin, i que van tenir el seu gran moment, especialment en el seu disc de debut, on el Brian Ritchie acaparava tot el protagonisme amb una línia de baix acústic plena de flaires jamaicans.

0: Please Do Not Go, una de les cançons del disc homònim, el primer dels Violent Femmes i el més recordat en el que hi havia el Blister in the Sun o l'Adirap, per posar només dos exemples. Què, han fet pausa o no? No han fet pausa encara? Va, vinga. Vinga, que encara no sé ni què és la història ni què és la geografia.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al Celobert repassant cançons que et demanen que pugis al baix i te n'adonis d'una punyetera vegada que aquest instrument serveix d'alguna cosa més que de fer companyia al bateria. Els Death Cab for Cutie, a part de ser per mi un dels 5 millors grups de pop independent dels darrers 30 anys, sempre han estat una mica eclipsats pel talent del seu cantant i compositor, el Ben Gibbard. Però en aquesta cançó del Narrow Stairs, quan ja creus que la tens bastant apamada, el baix tot solet s'encarrega de donar-li la volta a la mateixa cançó. Això és I Will Possess Your Heart.

El Nick Harmer, aquí, agafant les regnes d'aquest I Will Possess Your Heart, en una cançó que a mi sempre m'ha recordat una altra peça, que també té una coda en la que el baixista decideix canviar de romp i de velocitat en una cançó. Són els Fleetwood Mac, amb aquest John McVie gairebé estoic, que també reivindica aquest baix en pua tan precís i amb tant d'atac. Això és The Chain.

John McVie protagonitzant aquest The Chain, una de les cançons del Rumors, en un cel obert que ja se'ns acaba, però que encara té temps per reivindicar el Donald Fagen. Que qui és el Donald Fagen? Home, el Donald Fagen és el compositor principal dels Steely Dan, aquell grup que agrada als músics gairebé més que al públic en general. Amb aquest Morph the Cat, la cançó que donava títol al seu LP en solitari del 2006, acomiadem avui a tots aquests baixistes i els animem a seguir tocant les quatre cordes i aguantar els acudits de mala fe que fan els seus companys de grup. L'equip del programa, Albert Cots, control i muntatge, Núria Serrano, documentació, i Lluís Gavaldà, us diuen salut i fins la propera. Adéu.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen, música de Diana Rose, que avui serà protagonista d'aquí del Delicatessen. Que ningú s'espanti, perquè possiblement aquest Upside Down amb el que hem començat no és que vingui a ser una de les relíquies més interessants de la història de la música. Però hi ha unes quantes raons per les quals avui em venia de gust parlar de Diana Rose. La primera, evidentment, és que avui és el seu aniversari. Avui Diana Rose fa 82 anys. I no només fa 82 anys i és una d'aquelles figures a recordar, està vivita i coleando i a més és que continua fent gires, continua actuant en directe. Hi ha alguns concerts per terres japoneses, per exemple, al llarg d'aquest 2026 i la veritat és que no sé en quina forma deu estar, però continua pujant a damunt dels escenaris. Però, evidentment, un dels motius principals pels quals avui, aprofitant per celebrar aquest aniversari de Diana Rose, doncs un dels motius o una de les excuses principals és el fet de poder recuperar la música de les Supremes.

les Supremes, o The Supremes, com vulgueu dir-li vosaltres mateixos, que eren, doncs, evidentment, que una de les perles d'aquell segell anomenat Motown, dirigit per el senyor Berry Gordy, un Berry Gordy que, entre altres coses, entre altres mentories, va ser parella també de la pròpia Diana Ross. I és que era una mica la nineta dels seus ulls, i evidentment que va crear aquesta formació. Originalment, abans de dir-se The Supremes, van formar una banda que es deien The Primettes, eren un quartet, però al final la cosa va anar quedant reduïda com a trio, i amb Diana Ross com a protagonista, al costat de les altres dues veus, que eren la de Mary Wilson i Florence Ballard, que en definitiva eren una mica més les coristes. Ella era la veu principal, i a més, com us deia, la nineta dels ulls de Berry Gordy, que era el capo de la Motown, de la tabla Motown, que era aquest segell discogràfic del que van sortir tantes i tantes estrelles al llarg dels anys, sense anar més lluny, per exemple, el propi Marvin Gaye, i un llarguíssim etcètera. Però Supremes van ser cap visible, i podríem dir-ne que van ser una d'aquelles referències inevitables, amb cançons sempre composades per compositors que es mantenien a l'ombra, com aquest Baby Love.

Baby Love és un dels grans hits de les Supremes. De fet, escoltarem tots els hits de les Supremes que van estar en actiu amb la Diana Ross entre 1959 i 1970. Després hi haurien altres intents de continuar amb la matriu de Supremes, amb altres noms al darrere, però evidentment Supremes sense Diana Ross, diguéssim que no vindria a ser el mateix o no vindrien a ser les Supremes. Hi han alguns discos realment curiosos o d'aquells que la discografia val la pena tenir en compte, per exemple, un àlbum que van publicar l'any 1964 que es deia A Beat of Liverpool. Era un disc en el que agafaven cançons originals, evidentment, d'artistes com els Beatles o d'altres compositors, en aquest cas famosos en aquella època, doncs, a la ciutat de Liverpool, però sobretot com el punt de llança hi havia els Beatles. Hi havia versions del quartet de Liverpool, com aquest A Hard Day's Night, per exemple, fet per les Supremes, que és una meravella.

els Yankees, que sempre s'han cregut al centre del món, però a finals dels 60 van parlar d'una invasió britànica per al que fa a la música i sobretot per la presència dels Beatles i també en certa manera dels Rolling Stones. I a partir d'aquí, doncs, hi havia també el seu retorn en manera d'agraïment o d'homenatge, com vulgueu dir-hi, per part dels artistes nord-americans i en aquest cas de la Motown, que va voler fer aquest disc d'homenatge a les figures, sobretot als Beatles, perquè bàsicament tot l'àlbum són versions dels Beatles, malgrat que hi ha alguna altra cosa, però hi ha alguna cançó, per exemple, escrita per Berry Gordy o per Smokey Robinson, que també era un altre dels grans compositors de la Motown. Però bàsicament aquest àlbum està dedicat a la figura dels Beatles. Igual que en van fer un altre després d'homenatge a Sam Cooke, i es deia l'àlbum We Remember Sam Cooke, i un disc també de principis dels anys 70, les Supremes, aquí fent la versió del You Send Me.

La gran majoria d'artistes d'aquella època, parlem de finals dels 60, principis dels 70, sobretot la gent de la Motown, vivien, evidentment, que de fer versions i de composicions que els hi escrivien terceres persones. Gent que va quedar a l'ombra, com per exemple la tripleta formada per Eddie Holland, el Lamont Dozier i el Brian Holland, que són compositors habituals de la Motown i que van escriure aquesta cançó que es deia Stop in the Name of Love. No confondre pel títol amb coses que van fer després, anys després, els U2. Aquest Stop in the Name of, ja ho diré demà, Stop in the Name of Love està inspirat en concretament un dels tres que van escriure la cançó, concretament Eddie Holland, que el va deixar la dona, i quan s'estava així mig enrabiant parlant amb la dona que seria després la ex, la dona li va dir: frena, en el nom de Déu, frena. I a partir d'aquí va escriure aquesta meravella.

Stop in the Name of Love, d'aquesta tripleta formada per Holland, Dozier i Holland, que també són els autors d'una altra de les grans cançons de les Supremes. O sigui, més no, totes són de grans, però una de les que va arribar a tenir més popularitat, extreta d'un disc que es deia The Supremes a Go-Go, amb l'expressió allò de venga, tutti plen. Supremes a Go-Go és un àlbum que està a punt de fer 60 anys, ja que es va publicar el 1966, i aquí hi havia aquesta cançó que és sens dubte una de les més famoses de les Supremes, You Can Hurry Love.

You Can Hardly Love, segurament a més d'un li ha ressonat ara la versió que va fer després Phil Collins, evidentment que és una també molt coneguda, però s'ha d'anar sempre a l'arrel, passa moltes vegades que hi ha hagut versions que s'han fet més conegudes que les originals, i per tant jo crec que en aquest cas és possible, perquè la que va fer Phil Collins va sonar moltíssim, es va convertir en número 1, però el César lo que és del César, i el You Can Hardly Love és de les Supremes, tot i que escrita per aquella tripleta la que anomenàvem abans. I ara anem amb una altra versió, també extreta, o que es va enregistrar en aquest de Supremes a Gogo, que em sembla un gran àlbum de les Supremes, per si algú vol començar a introduir-s'hi, em sembla un disc molt recomanable, insisteixo, de l'any 1966. Aquí tenim la versió que van fer d'una cançó del 60 també, escrita per un altre d'aquells tipus mort a l'ombra, el senyor Barton Lee Hazelwood, que era l'autor de moltíssimes cançons, entre elles aquest These Boots Art Made for Walking.

0: bad walking.
1: These Boots Are Made for Walking. La cançó la va popularitzar sobretot la Nancy Sinatra. De fet, és curiós perquè el text està inspirat en Lee Hazelwood, es va inspirar en una frase que deia justament això: em diuen que aquestes botes no estan fetes per caminar, d'una comèdia western que es deia Fort Worth, Texas, en la que hi havia doncs la presència del senyor Frank Sinatra i de Dean Martin, i després seria la Nancy Sinatra la que popularitzaria Wow. És que a vegades costa, eh? Què faria popular aquest These Boots Are Made for Walking, que ara sentíeu en versió de les Supremes? Anirem amb l'última de les cançons que us he triat de les Supremes, perquè evidentment també volia parlar en aquesta segona part del programa de Diana Ross i de les coses que va fer després de les Supremes. Però de moment, un altre gran clàssic és aquest You Keep Me Hanging On.

Doncs una altra de les cançons escrites per la Tripleta, formada per aquells tres personatges que escrivien gairebé totes les cançons de les Supremes. Holland, Dozier Holland, feien també, o posaven la rúbrica en aquest You Keep Me Hugging On. Les Supremes, que com us deia, van durar fins l'any 1971, però ja l'any 68, des de la Motown, van començar doncs a aplanar el camí per al que vindria després, que seria la carrera en solitari de Diana Ross, que avui, insisteixo, fa 82 anys. Doncs la primera manera d'aplanar aquest camí era ni més ni menys que ja posar el nom de Diana Ross per sobre del de Supremes. I hi ha un disc del 69, crec que és, ara us ho dic, que és 1968, per ser exactes, que es diu Love Child, en el que per primera vegada i última, ja que a partir d'aquí començaria després la carrera de Diana Ross, tinc un dia tontíssim avui, eh? Doncs és la primera i única vegada que s'assigna un disc com a Diana Ross and the Supremes.

Love Child, Diana Ross and the Supremes, transició de les Supremes cap a la carrera en solitari de Diana Ross, i amb un disc en el que ja començaven a desprendre per les seves imatges, ja un... era com una tentativa de fer-les com més malotes, més urbanes, més de barri baix, més de suburbi o de gueto, i oblidant una mica aquestes bones nenes que fins al moment havien estat una mica, com a mínim a nivell d'imatge, les Supremes. Una altra de les cançons a destacar d'aquest àlbum, d'aquest Love Child, és aquest He's My Sunny Boy.

Doncs fins aquí el recorregut de les Supremes, de Diana Ross amb les Supremes, i s'ha de dir que és per mi l'època més interessant. Diana Ross després, doncs, començaria la seva carrera en solitari, recolzada també per el segell de la Motown, i aconseguiria ser una de les grans, grans estrelles de la música nord-americana. Té el rècord Guinness de números uns, allò de les xifres que a mi tampoc m'agrada, però que vaja, que si algú li serveix per situar-la en el negoci, doncs dir que només la van superar els Beatles amb 20 número 1 i està empatada amb 18 amb la Maria Carey. Suposo la Maria Carey, una d'elles deu ser aquella cançó de Nadal tan mítica que sona sempre que comença a fer dret. I Diana Ross doncs té tot un plegat de cançons, sobretot la primera època, que és la que encara no s'ha desvinculat del tot d'aquest So Motown i de la manera de fer de les Supremes, que és per mi el més interessant. Després, ja a partir d'un moment, entrem en una dinàmica una mica més comercial, una mica més de glamour, d'allò de molta floritura, diguéssim, i molt, molt, molt marcadament nord-americana, de gran show, i a mi potser és la que menys m'agrada. Però en aquella primera època hi ha coses tan boniques com aquesta.

Doncs aquí tenim una Diana Ross, doncs ja alliberada. Ja veieu que donant renda suelta absoluta a la seva manera de cantar i aquí demostrant les seves capacitats vocals més enllà del que seria una mica el corset que tenia abans amb les Supremes, que eren tres veus que havien d'empaltar. Aquí no, aquí ella ja era la jefa. El primer disc en solitari de Diana Ross es diu tal qual, Diana Ross, abandonant ja tota la nomenclatura de Supremes, es publica l'any 1970 per al segell Motown. Moltes vegades parlem de Tamla Motown, i és que Tamla era un segell subsidiari de la Motown, diguéssim. I justament en aquest segell, a Tamla, es va publicar l'any 1967 un single que el protagonitzaven d'una banda Marvin Gaye i de l'altra Tammy Terrell. És una cançó que és famosíssima, perquè l'heu sentit mil vegades, perquè entre altres coses es va fer molt famosa gràcies a una campanya de publicitat, crec que era de telefonia mòbil. És el Ain't No Mountain High Enough. I aquesta cançó, amb Marvin Gaye i Tammy Terrell, no va arribar al número 1 fins que no la va gravar en aquell primer àlbum de Diana Ross l'any 1970.

0: No sé què dir, no sé quina m'agrada més. La veritat és que la versió original, la de Marvin Gaye amb Tammy Terrell, és excepcional. Potser és més tranquil·leta, és més retrospectiva, és més de mirada interior, introspectiva. Ara bé, ja us dic que porto un dia tontíssim. Però aquesta és que acaba amb una orgia tremendíssima. És tremenda, la versió de l'Ain't No Mountain High Enough de la Diana Ross. I si l'original la feien Marvin Gaye amb Tammy Terrell, doncs Diana Ross també va publicar un àlbum senceret de duets amb el senyor Marvin Gaye. La llàstima és que Marvin Gaye va morir molt i molt jove. L'any 1973 es publicava Diana i Marvin, i en aquí hi havia moltes cançons extraordinàries cantades entre Diana Ross i Marvin Gaye.
1: Oh, darling, I want it to be everything.

Una de les ensucradetes cançons entre Diana Ross i Marvin Gaye, aquest You Everything. Avui celebrant l'aniversari, fa 82 anys, si la voleu anar a veure, està actuant per Japó, i que no us queda massa a prop, però vaja, possibilitats n'hi han. I ara que la sentíem al costat de Marvin Gaye, la veritat és que no va fer moltes col·laboracions al llarg de la seva vida, o no ha fet moltes col·laboracions, encara és viva. Al costat de Marvin Gaye, el que més, possiblement, i dos tipus més, Lionel Richie, amb qui també ha fet moltes coses, i em sap greu dir-ho, però també al costat de Julio Iglesias, que per raons òbvies aquí no ho posarem. I també alguna cosa amb Rod Stewart, alguna cosa també ha fet, però poques, eh? Alguna coseta, per exemple, amb el Stevie Wonder, i més recentment amb una banda que es diu Westlife, i para de comptar. Però amb Julio Iglesias n'hi ha unes quantes. T'has de fer mirar això, Diana. Les amistats. Marxem aquí. Ja sabeu que el cap de setmana comença dijous per nosaltres en el Delicatessen. Avui hem volgut celebrar l'aniversari de Diana Ross, 82 anys, i sobretot recordar la seva música a través de les Supremes, i Diana Ross i Supremes, i la primera època, que és la més interessant. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos costat, i no deixeu mai de ser exigents amb la bona música, i tornem dilluns a la mateixa hora de sempre.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: sempre.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band.
3: I pujo al metro de nit.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: trenca mai.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
3: En Joan va baixar la fonda.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

arribat. Provo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.